0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: escoltes ICAT.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Ara mira'm bé, passo ràpid.

tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: I think I might.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí, Ràdio Molins de Rei. Comencem, com cada dia al matí, un nou programa de la Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta i us el prepara Pere Païssa. Avui comencem amb dues sardanes també dedicades a Rubí. La primera es diu Mil·lenari a Rubí, de Miquel Tudela, i després Colla Roses Roges, de Carles Santiago. Les escoltarem, les dues, amb la cobla, la principal, de la Bisbal.

Avui hem començat amb aquestes dues balladores sardanes, Mil·lenària Rubí, de Miquel Tudela, i Colla Roses Roges, de Carles Santiago, les dues amb la cobla, la principal de la Bisbal. Bé, ara continuarem amb aquesta cobla, però amb unes sardanes on l'instrument, el tiple, és el més destacat. Començarem amb la sardana que es diu Capritxosa, de Ricard Viladesau, i després continuarem amb la sardana Aquitània, d'Heribert Segalà. Són sardanes enregistrades en directe ja fa molt de temps per la cobla, la principal de la Bisbal, quan el primer tiple d'aquesta cobla era en Joan Parés, ara ja retirat, i que en Joan Parés és considerat com un dels millors tiples que ha tingut la sardana o les cobles de sardanes. Bé, escoltarem doncs ara aquestes dues sardanes per començar.

Hem pogut escoltar la cobla La Principal de la Bisbal i el seu tible solista en Joan Parés amb la sardana capritxosa de Ricard Viladesau i després Aquitània d'Heribert Segalà. Bé, i ara escoltarem una nova sardana que es diu Com un passerell i és del mestre Ricard Viladesau. Aquesta és una sardana que normalment les cobles interpreten i com a músic solista tenen el flabiol. Però de fet va ser escrita la sardana perquè fos interpretada per un tible. Així ja l'escoltarem, doncs, amb aquesta versió que en Joan Parés, de la cobla La Principal de la Bisbal, fa d'aquesta sardana, que es diu Com un passerell.

Hem pogut escoltar aquesta sardana interpretada per en Joan Parés, primer tible de la cobla La Principal de la Bisbal, amb un enregistrament fet ja fa uns quants anys, quan ell n'era músic en actiu d'aquesta cobla. La sardana es deia Com un passarell i és del mestre Ricard Viladesau. Bé, i ara, seguidament, escoltarem una sardana d'Enric Barnosell. Enric Barnosell, a més de compositor, també va ser un gran intèrpret de tible i va fer sardanes obligades d'aquest instrument. Doncs escoltem ara Joguina amb la cobla La Principal de la Bisbal i també, com a primer tible, en aquest cas, en Joan Parés.

Acabem d'escoltar la sardana Joguina d'Enric Bernocell amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i continuem aquesta cobla i amb una gravació que va fer ja fa molt de temps en directe. Ara una sardana que crec que és preciosa. Es diu No te'n vagis, amor meu, i és del mestre Josep Serra. I després una altra sardana d'Enric Bernocell, obligada a Tible, que es diu Rialletes, i les escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal i amb el seu primer Tible, en Joan Parés.

Hem pogut escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, amb unes gravacions fetes ja fa temps en directe i quan en Joan Parés era el seu primer tiple. Hem escoltat No te'n vagis, amor meu, de Josep Serra, i Rialletes, d'Enric Bernocell. Bé, i ara una altra sardana, de les que podem dir obligades de tiple, del mestre Conrad Saló, i que es diu La Pallaresa, i que també continuarem escoltant amb la cobla, la principal de la Bisbal.

Hem escoltat la sardana La Pallaresa, que no és ben bé una sardana obligada de tible, però que també hi ha intervingut el primer tible en aquells moments de la copla, la principal de la Bisbal, en Joan Parés. Bé, i ara ja, amigues i amics, per acabar, dues sardanes més amb la copla, la principal de la Bisbal, i amb unes gravacions fetes ja fa temps en directe. D'aquesta manera em despediré de tots vostès. Fins demà. I ara podrem escoltar una bonica sardana, no massa coneguda, però molt, molt maca, del mestre Vicenç Bou, que es diu Teresa. I després, una de les millors i més boniques sardanes del mestre Josep Vicenç Lavixaixo, que es diu Carícies. Amigues i amics, i amb aquestes dues sardanes em despedeixo de tots vostès. Fins demà. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ahir, un temporal de pluja i fenòmens meteorològics violents va marcar la jornada a Catalunya. Nombroses comarques van rebre avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tempestes intenses, calamarsa, ratxes fortes de vent, esclafits i mànegues. Un avís que es manté en les properes hores al Bages, al Bages, al Berguedà, al Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Tot això, de moment, els organismes oficials asseguren que no s'han produït incidències greus relacionades amb aquests episodis. Precisament, moment de repassar el temps per avui amb Marc Jaureguizar. Molt bon dia!
2: Molt bon dia. Comencem aquest segon cap de setmana del mes d'agost aquí a Catalunya amb un dissabte al matí que es presenta molt assolellat. Sí que és cert que tindrem l'arribada de bandes de núvols als prims per les comarques de Tarragona i uns núvols que seran més compactes a les Terres de l'Ebre. De cara a la tarda sí que tindrem un augment de la inestabilitat. Ruixats que sobretot afectaran a la franja de Ponent i també el Pirineu. Haurem d'estar molt pendents perquè molts d'ells aniran acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat també amb temps sever, és a dir, amb fortes ratxes de vent i també calamars o pedra. A la resta del territori català, com les comarques de Barcelona o també de Girona, la jornada es presenta molt tranquil·la, amb vent xafogós una altra vegada a tota la costa i en general al migdia les temperatures seran una miqueta més elevades. Ho anirem seguint, que tingueu un molt bon dia.
1: Això sí, puntualment els bombers van haver de confirmar diverses actuacions per gestionar clavegueram per aquestes inundacions que us explicàvem sense conseqüències o per la retirada de granissades i arbres de la via pública. I ahir també es va veure afectada la mobilitat amb talls temporals de vies com el que va succeir a la C-37 al túnel de Bracons, ja que les condicions meteorològiques feien impossible la circulació segura dels vehicles. La xarxa ferroviària també va acumular retards i incidències, és la més destacable la que hi havia a la R3, que ja està novament funcional entre Ribes de Freser i Puigcerdà. I parlem d'Europa, i és que la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta del grup d'economistes autors de l'informe Fènix que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol, també la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers. Ara és l'executiu espanyol que ha confirmat que farà també controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: A la vida, el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! De nou, la rutina setmanal em permet posar-me de nou en contacte amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors d'aquesta nostrada emissora de Ràdio Molins de Rei per compartir una estoneta amb música un xic passada de moda que avui dedicarem a escoltar cançons relacionades amb el concepte de gent. Un mot aquest que el diccionari defineix com conjunt indeterminat de persones o grup de persones d'una categoria o condició determinada. De fet, la paraula gent és un substantiu femení que s'utilitza com a col·lectiu i significa persones o, si es vol, pluralitat de persones. Alguns dels sinònims aplicables a gent, i amb independència del que anirem dient al llarg d'aquest programa, podrien ser unió, multitud, gentada, massa, concurrència, afluència i, en cert sentit, també família, parentela o clan. I dit això, us proposo iniciar ja, musicalment parlant, l'espai d'avui, amb la cubana Lucrecia Pérez Sáez, coneguda amb el nom artístic de Lucrecia, que ens interpreta el tema salsero Mi Gente, inclòs en el seu àlbum Agua de l'any 2002, en el que afirma que la seva gent vol ballar, vol gaudir i no està pas perquè, com es diu en un cert argot, le coman el tarro. Bé, ella diu que le coman la cabeza.

0: Quan es diu d'algú que té do de gens, es vol dir que té astúcia, diplomàcia, finor, habilitat, sagacitat, tacte, traça i, més plenerament, mà esquerra. Alguns sinònims de do de gens poden ser agradabilitat, atractiu, persuasió, simpatia o sociabilitat. I ara, el brasiler Martinho José Ferreira, artísticament conegut com Martinho da Vila, una de les figures més rellevants de la història de la música brasilera, ens interpreta la cançó Canta, canta, minha gente, una samba que l'home va enregistrar l'any 1975, en la que, de manera un xic similar a com ho acaba de fer Lucrecia, l'esmentat Martinho da Vila demana a la seva gent que canti i deixi de banda la tristesa. Recomanació que, en la mesura del que calgui, és certament encomiable per a tothom.
1: Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.

expressió gent baixa és clarament pejorativa i pot ser utilitzada com a sinònim de baixúrria, bordissalla, bretolalla, briva, brivalla, escòria, faram, gentalla, gentegassa, genterola, genteta, gentola, gentussa, horda, lumpen, marinatge, morralla, petuleia, plebaia, plebs, pobretalla, pobrissalla, populatxo, púrria, purrialla, rampoina, rostoll, teulalla, terregada, trepa, tropa, turba, turbamulta, xurma o xusma. I ara és el grup cordobès de rap A Dos Veles, format a principis del 1997 per Joan Raül i El Bucanero, el que s'afegeix al nostre espai d'avui interpretant Con la gente que me gusta, una cançó del seu àlbum Para vivir a tu lado de l'any 2000, en la que afirmen que els agrada la gent que, quan et saluda, t'estreny la mà amb força, que quan et parla et mira els ulls i et diu sense embuts allò que sent. Vaja, que potser no n'hi ha gaires d'aquests.

Quan es parla de gent de mar, s'està fent referència als marins i mariners, als homes de mar, als llops de mar o llops marins, és a dir, als mariners vells. I els antònims de la gent de mar són els terrassans. I ves per on que l'italià de Torí, Umberto Tozzi, ens ofereix tot seguit la cançó titulada justament Gente di mare, un tema aquest amb el que va representar Itàlia en el 32è Festival d'Eurovisió celebrat el 9 de maig de 1987 al Palau del Centenari de Brussel·les i amb la que va assolir un no gens menyspreable tercer lloc.

crec vas descobrir la sopa d'all si us dic que a tots ens agrada estar voltant de gent meravellosa, cosa que, malauradament, no sempre és el cas. El que sí que va d'allò més bé a aquest espai és escoltar el músic, compositor i intèrpret natural de la localitat conquense de Castejón, pertanyent a la comarca de l'Alcàrria, amb una densitat de població de poc menys de 4 habitants per quilòmetre quadrat, i a la que destaca la parròquia de Nostra Senyora de l'Assumpció del segle XVII i l'ermita de Sant Blas, José Luis Perales, que ens interpreta justament el tema titulat Gente Maravillosa, enregistrat l'any 1993.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Rita Payés Roma, natural de Vilassar de Mar, on veia la llum per primer cop el dia de Sant Miquel del 1999, és una compositora, trombonista i cantant de jazz i bossa nova, membre d'una família plena de músics. L'any 2021 va enregistrar amb el grup usonenc Oques Grasses una de les cançons de l'àlbum A tope amb la vida, concretament la que du per títol La gent que estimo. I atès que jo també us estimo a tots vosaltres, benvolguts oients, em plau molt posar-la ara per al vostre gaudi.

Donar una definició exacta del que és una mala gent és força difícil. Es podria dir que la mala gent són aquelles persones amb males intencions, és a dir, aquelles que actuen per fer el mal de manera conscient, sistemàtica i sense remordiments. Doncs bé, seguidament el cantant colombià Juan Esteban Aristizábal Vázquez, més conegut com Juanes, ens interpreta la cançó titulada justament Mala Gente, que forma part del disc que l'home va enregistrar l'any 2002.

Recordeu que fa una estoneta, quan escoltàvem el grup cordobès A Dos Veles, ens deien que els agradava la gent que, quan et saluda, et mira els ulls de cara? Doncs bé, ara podrem escoltar el conjunt gallec, més concretament format a Vigo, l'any 1982, Golpes Bajos, que ens canten justament el contrari. No mires a los ojos de la gente. Un tema aquest que forma part del seu àlbum del mateix títol de l'any 1983 i que sona ara mateix per a tots vosaltres.

vacances i més gent que cases. O sigui que hi ha moltes oportunitats i opcions a la vida. Fer el bé sense mirar a qui ni quanta gent, que equival a actuar de manera altruista sense condicions. Posar-se amb la gent, és a dir, criticar o ficar-se amb altres. Gent d'armes prendre, quan es reuneixen persones per combatre o fer front a alguna cosa. Gent per a tot, similar a l'espanyol, indica que hi ha persones per a tota mena de situacions. Gent i gossos són grossos, que vol dir que les persones, com els animals, tenen una presència significativa. Portar gent al coll, equivalent a carregar responsabilitats o problemes derivats d'altres persones. Gent del poble, que fa referència a persones senzilles del dia a dia o que pertanyen a una comunitat concreta. Ser molta gent i poc concert, és a dir, quan hi ha desorganització o massa opinions diverses. Gent a dojo, o sigui, gent en abundància. Gent sense solta ni volta, que es diu de persones que no tenen criteri o són poc serioses. Fins a la gent més sàvia s'equivoca. Indica que ningú no és perfecte, encara que sembli molt savi. Gent com cal, que es refereix a persones amb bones qualitats o valors, o gent que fa el paperot, o el que és el mateix, gent que busca cridar l'atenció sense ser genuïna. I ara la coneguda cançó Viva la Gente, que el grup estatunidenc de Denver, Up With People, format el 1965 i que va visitar Espanya l'any 1969, va popularitzar

Seguidament, us diré també algunes frases o expressions en espanyol que inclouen el mot gente. ¿Qué gente? Expressió per mostrar sorpresa o desacord amb el comportament d'altres persones. Hay gente pa todo. Expressió que denota que hi ha persones per a tots els gustos o actituds. Hay más gente en el mundo, que sol usar-se per animar algú després d'una decepció amorosa o social. Què dirà la gente? Expressió sobre la por a ser jutjat per altres persones. Ser mucha gente para tan poco pan, que vol dir que hi ha més persones que recursos disponibles. Gente de mala calaña, persones amb mala reputació o poc fiables. Gente que ni fu ni fa, per referir-se a persones que no són rellevants o no aporten res especial. Gente menuda,

referida als nens o persones petites de mida, o ser gente de peso, aplicable a persones influents o importants. Tot seguit, us convido a escoltar els cubans Mayrui Pérez i Niurka González, que ens interpreten Si la gente usara el corazón.

Valley Girl, que es podria traduir com noia divertida, és una pel·lícula musical estadounidenca estrenada el 1968 basada en la comèdia musical del mateix nom d'Isobel Lennart, Bob Merrill i Jill Stein, creada al Winter Garden Theater de Broadway el 1964. D'aquesta pel·li, que per si us interessa ha estat doblada al català, destaca la cançó People, que els anglesos escriuen com people, però que ho pronuncien com people, i que vol dir gent. Tot i que la versió més coneguda d'aquesta peça és la que va enregistrar Barbra Streisand l'any 1964, ara, per cloure el programa d'avui, us posaré una versió instrumental en piano a càrrec de Richard Glaziel, amb la que m'acomiado. Ep, abans de dir-vos adéu, deixeu-me que us faci coneixedors d'una dita que he trobat tot preparant aquest programa i que, referint-se a dues poblacions del Priorat i dues del Baix Camp, fa així. A Torroja, la gent boja. A Poblada, no tant. A l'Arbolí són els macos i a l'Alforja, la flor del camp. I ara sí, s'ha acabat. Però recordeu que teniu una nova cita per al proper programa que dedicarem a temes relacionats amb la glòria. Ah, i no oblideu allò de que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Adrià Jurado. Tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cediria a les pressions espanyoles i mantindria com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiu espanyol ha respost amb controls fronterers també en ports i aeroports als viatgers provenents d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat aquest matí han pogut entrar sense cues. Els controls consistiran en revisions en el control de passaport i document de DNI, tant dels viatgers com en cas de nacionals de tercers estats, visa i permís de residència. Les mesures es practicaran de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini, segons el Ministeri d'Exteriors. I la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i a la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encararia els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Les conclusions també remarquen que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria el turisme local i, per tant, a l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien aquest augment de preus. I anem cap a casa nostra, ja que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha informat que al llarg de la setmana vinent es completarà el retorn dels veïns del 60% dels pisos afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. Es tracta de 31 habitatges i un local al del carrer Sant Gervasi de Casoles. Així ho han traslladat ahir divendres al veïnat i comerciants en la reunió mantinguda on també va participar l'Ajuntament de Barcelona. Una decisió que s'ha pres després que s'hagin dut a terme unes comprovacions tècniques complementàries. Els residents no acaben de veure clars els certificats que acrediten que tornar és segur perquè venen dels mateixos tècnics que van portar les obres. I consideren que hi va haver una negligència i que és necessària una auditoria externa. De moment, les obres continuen només uns dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% restant dels veïns. I en el temps, avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral i a Ponent, que no ha baixat dels 20 graus. I en esports, Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada. Never know what I'm feeling. Maybe I never
3: committed, I guess. Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Soc la Sílvia Moros i avui arribo a tu, que ara ens escoltes, amb la proposta d'un viatge. Sí, un viatge de retorn cap a la natura que som. Per tant, serà un recorregut cap a tu i també cap als Pirineus, d'entre altres destinacions. Ara anirem desvetllant de què es tracta. Per a aquelles persones que potser avui connecteu per primera vegada amb aquest programa del Misteri de la Vida, us animo a cercar el podcast de la temporada anterior, del dia 31 d'octubre del 2024, o el primer programa d'aquesta temporada, que va ser emès el 9 d'octubre d'enguany. Com fer-ho? Us ho explico a continuació. Poseu al cercador que utilitzeu Ràdio Molins de Rei i a la seva web buscar a programes El Misteri de la Vida, perquè la meva intenció amb aquest espai radiofònic queda expressada en ells de manera clara, tot i que sempre en faig ressò en cada emissió en un moment o altre. Avui m'acompanyen dos homes amb els que col·laboro en un projecte profundament humà que ens commou i inspira els que estem cocreant i oferint. I com justament aquest programa va d'això, d'inspirar i donar referències per obrir-nos i cercar allò que ens dona vida i ens fa sentir bé, doncs aquí els tenim avui, desitjant que aquesta estona us faci voler viatjar ben a prop vostre i alhora a destinacions plenes de natura a tocar. En el meu cas, fer equip amb persones com ells i elles m'ha permès d'una forma a molts aspectes que connecten amb la meva manera d'entendre la vida. Aspectes que es fan possibles amb un propòsit molt clar: arribar a aquelles persones que volen explorar i viure el seu jo més genuí i íntim en contacte amb la natura. El medi natural i totes les activitats que s'hi desenvolupen són un espai que aporta molt de bo i, combinat amb la meva professió com a terapeuta d'integració psicocorporal, formen, diria jo, un combo perfecte. Trobar un compromís vocacional que connecti amb allò que t'aporta salut i benestar genera una plenitud única i alhora et convida a continuar creixent com a persona, ampliant horitzons a cada pas. Trobar aquest encaix en projectes que surten de l'ànima, que sintonitzen amb la teva manera d'entendre què venim a fer aquí, no sempre és fàcil. En el camí passen moltes coses, el que surt bé i el que no. Però tot serveix, perquè et proposa anar donant forma, t'aporta força i genera compromís. I aquí estem, per parlar precisament d'això, d'una manera de viure i estar al món, que té a veure amb un compromís profund, un compromís d'oferir allò que ens construeix en cos i ànima. Feliu, Josebi, benvinguts al programa.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
4: Ben trobats.
3: Molt bé. Doncs en Feliu, Feliu Fonollet, ja va estar la temporada anterior explicant qui és, d'on ve i on està ara, amb una energia molt del seu tarannà, que és el que coneixem, els que el coneixem de prop. En escoltar-lo aquell dia vam gaudir tant com ell fent el programa, que se li va passar molt ràpid. Ara en faré una breu introducció per a que veieu a què s'ha dedicat gran part de la seva vida, entre moltes altres coses, i si en voleu saber més el podeu trobar al podcast del dia 28 de novembre del 2024, un programa que també va ser molt inspirador i enriquidor, tant com la seva trajectòria vital. Ell ha estat professor de l'INEF de Barcelona com a responsable d'activitats físiques al medi natural durant dècades. De fet, ara fa poc va poder posar, conjuntament amb el director de l'INEF de Catalunya i el que era l'alcalde de la Seu d'Urgell, durant el projecte transfronterer POC-TEFA a fer de la frontera un camí de formació, la primera pedra de l'INEF Pirineus, que serà l'Universitat de l'Esport d'Activitats al Medi Natural, on es cursarà la carrera que, com sempre has dit, Feliu, s'ha de fer en contacte amb la natura, aquests aprenentatges. La seva trajectòria és llarga i plena d'experiències. Això ens ocuparia tot el programa d'avui. Per tant, segueixo però fent un veu tastet. Ell ha competit en esquí de fons, esquí nòrdic, i ha format professionals d'aquesta disciplina. Té publicats 3 llibres sobre l'aprenentatge de l'esquí de fons, ha acompanyat famílies i grups d'infants a l'esport escolar blanc, esport blanc escolar, i també ha dut grups d'alumnat d'INEF fent travessades per les muntanyes vinculat al projecte POC-TEFA, anteriorment esmentat, per viure i sentir aprenentatges que la natura i l'estant grup proposen. I el que mou a nosaltres tot això i l'oportunitat de creixement que facilita si està ben atès quan es desvetllen aquests aprenentatges i el que succeeix en ells. Per tant, ha estat mestre de mestres que ara acompanyen processos mitjançant l'activitat física esportiva, que és salut si està ben enfocat. Va col·laborar en el desenvolupament de les pistes d'esquí nòrdic de Sant Joan de l'Erm, Tuixent, Lles, Arança i Guils Fontanera. Crec que alguna incursió més té a les seves espatlles, oi que sí, Feliu?
5: Bastantes més.
3: Sempre implicat en allò que fa, intentant trobar maneres d'oferir-ho amb una mirada holística. Aquells que escolteu, ara ja podeu tenir una petita orientació de l'home que hi ha darrere d'aquesta veu i del que compartirem ara. Així que donarem pas al Josebi, perquè es presenti ell, i ens expliques una mica com us... Bueno, primer, no tant com us veu conèixer, ja ho farem després, sinó com... Bueno, quins són els teus orígens, Josebi, i també com vas anar a parar a Fundació Mentalitat Nova.
4: Molt bé. El primer que caldria fer és aclarir què vol dir això de Josebi, que el meu nom és Josep Vicent. Molt Josep bé. Vicent Forner. Calpe, Josep Vicent, que nom familiar tota la vida, doncs Josebi. Jo vinc d'un poble de Castelló, del País Valencià, un poble que es diu Betxí, i sóc fill d'una família de llauradors, gent senzilla, però molt acollidora, i bueno, jo explicaré una miqueta el procés vital, perquè això ajuda a entendre també el punt en què
3: estic ara. Per què estàs ara on estàs.
4: Exacte. Bueno, vaig viure una infància pues, en un ambient molt normal, molt senzill. M'agradava estudiar, m'agradava jugar, com tot el món. I sempre, bueno, sempre he sigut un xiquet alegre, encara ho continuo sent ara.
3: Sí, tant que sí.
4: Jo crec que això, l'alegria, és una de les coses que també...
5: I més xiquet.
4: Xiquet, sí. Sí. I aleshores... tot i les dificultats de la vida que han anat vivint com tot el món, doncs vaig anar creixent, anava estudiant, anava jugant, i quan tenia 12 anys, doncs, la meva mare, Rosa, va morir d'un tumor cerebral, i ens vam quedar a casa doncs, el meu pare, el Pepe, i la meva germaneta, que té 4 anys menys que jo, Rosa Maria, i vam haver de fer aquell període de l'adolescència, sí. I pues, amb un procés que, tot i que era dur, però que per mi va ser molt important per al creixement com a persona, perquè em va fer obrir-me a les necessitats també de mon pare i de la meva germana, tot i ser petitet, però jo sentia aquesta crida dins meu d'ajudar i de fer família junts, i vam anar creixent. Jo anava estudiant, m'anava preparant. Tenia en ment estudiar, quan arribés el moment, en València, enginyeria en telecomunicacions, i ser una persona, això, una persona de bé i que anés fent el seu camí. Però quan tenia 15 anys, 14-15 anys, vaig conèixer una comunitat cristiana que portava la casa d'espiritualitat d'allí, de Betxí, del meu poble, que... me van copsar profundament, perquè eren homes i dones que vivien en comunitat, en família, que sense ser família de carn i sang es tractaven com si fossin de veritat germans. N'hi havien matrimonis, n'hi havien que no estaven casats, i I entre ells doncs, n'hi havia un ambient de fraternitat que a mi em va treure molt i que em va ajudar a entendre el que de petit a casa m'explicaven, perquè érem això, catòlics practicants i jo participava de la parròquia, però mai sabia ben bé com això de aquestes teories religioses es podien realment practicar, no? I amb aquella gent vaig veure que això podia ser molt senzill. Mira, tratar a la persona que tens al costat pues com t'agradaria que te tratessin a tu mateix. Mm. Que això ho diu Jesús, i ells ho practicaven. I a mi em va treure. Vaig començar la relació i quan va arribar el moment d'anar-me'n a la universitat, vaig prendre la decisió de demanar de participar en aquesta comunitat. Mm. I vaig començar un procés de formació, que per mi aquest procés de formació, que va ser de 5-6 anys de vida intensa, vivint en comú, formant-me, servint als altres, vaig anar a viure, estudiar teologia a Bilbao, allí en la Universitat de Deusto. Mm. Vaig anar fent el procés de formació que me va portar pues, això al País Basc, a Camprodon. Vaig tornar al meu poble, a Betxí, també, allí a donar classes de religió, i després a Lleida, en diversos llocs, no? Però el fet és que quan vaig acabar el procés de formació, en què jo podia pues, anar fent la meva vida, independentment d'aquesta associació, pues, jo vaig demanar de formar part d'ella, perquè volia ajudar a altres joves a que coneguessin el que jo havia conegut, que era una manera de viure diferent, una manera de viure diferent al que normalment es veu en el món, en la tele, en les sèries. Era una manera de viure senzilla, però que era estimar i ser feliç i fer feliços als altres. No té més misteri.
3: Tu em deies, quan compartíem, no?, que notaves com una alegria serena, no?, d'una manera d'estar que tu t'arribava molt clarament, de dir això és una cosa bona.
4: Sí,
3: no? Tant de bo tothom pogués sentir això, no?
4: Sí, és dir, la pau, l'alegria interna que supera les dificultats i que te fa precisament ser capaç d'empatitzar amb aquells que estan patint, però per transmetre'ls que allò no és el final o no és un problema insuperable, sinó que és un pas de creixement, això jo ho vaig anar descobrint. No? Per mi el procés de formació en aquest temps, en aquesta comunitat, va ser com la teràpia, perquè em va ajudar a solucionar molts dels problemes que tenia jo en el meu interior, a créixer com a persona, a formar-me per estar a punt en tots els aspectes. Una formació integral, que és el que jo destacaria, no? Que és que quan tu intentes compartir la vida, intentes descobrir com estimar, com estimar-te a tu mateix, estimar els altres, estimar la natura, estimar tot, perquè tot és un regal, i agafar-ho tot com un regal i compartir-ho com un regal, pues això a tu t'ajuda a sanar moltes coses dins teu, a créixer com a persona i ajudar els altres també a créixer. De fet, l'essència de la vida entre nosaltres és això, compartir el que teníem, com els béns materials, els espirituals, les inquietuds, les dificultats, els bons moments i mals moments, compartir-los per ajudar-nos a enriquir-nos mútuament i a enriquir a les altres persones que ens envolten. No? En aquest procés jo vaig demanar de poder ser membre d'aquesta associació, vaig ser membre i ahir vaig començar tot un procés llarg, que n'hi ha molts aspectes que un altre dia m'has de tornar a convidar.
3: T'haig de convocar a tu.
4: No, o a nosaltres, però que pugui explicar.
3: Sí, sí.
4: Però ara no és. La qüestió és que en tot aquest procés també va arribar un moment en què aquesta, diguem, associació pues, es va dissoldre, però va néixer una fundació que recollia el llegat d'aquesta associació. Mm. Aquesta fundació és la Fundació Mentalitat Nova, que recull el llegat del fundador, el Francesc Casanovas i Martí, que la va iniciar aquesta associació, aquesta comunitat de laics que intentaven viure l'Evangeli a l'estil de Jesús com les primeres comunitats cristianes, ja en l'any 69. Mm. 1969 va començar el procés. Aquesta associació, quan es va dissoldre, va donar lloc a una fundació que poguera recollir pues, el llegat, totes les publicacions, tot el treball que s'havia fet, i jo em vaig implicar en aquesta fundació, que és la que actualment estic treballant i col·laborant doncs, amb el Feliu en molts projectes que tenim entre mans.
3: Sí, sí, sí. La veritat és que ja anirem parlant a partir de més endavant la temporada, no?, de les coses que s'està donant a llum, no?, també a partir de tots aquests anys de recorregut. Molt bé, doncs aleshores, veig que ja has parlat de com vas arribar a la Fundació Mentalitat Nova, i des d'aquí jo sé que us vau conèixer, Feliu i tu, justament amb una de les coses que proposàveu des de la Fundació, no? Feliu, ens en vols parlar de com va anar això? Jo sé que ens vas proposar a l'equip de Camina en Consciència, sí. Ara en parlarem també.
5: Ens vam conèixer al simposi Taula de la Concòrdia, i allà m'hi vaig sentir molt bé, em va agradar molt tots els continguts i tal. A l'acabar, en Josebi em va demanar col·laboració per ajudar a redactar i repassar alguns escrits i tal. I després també el que em va sorprendre era el mateix nom de la Fundació, Mentalitat Nova, no? Perquè, clar, Mentalitat Nova s'assembla molt a canvi de paradigma. Però clar, canvi de paradigma sempre s'ha d'explicar què vol dir, no? I en canvi Mentalitat Nova era el mateix, representa el mateix, però amb unes paraules més properes. I sí, això encara em va encantar més.
3: Et vas tornar molt encantat, no? Ens vas venir a tot l'equip de Camina amb Consciència dient, ei, que hem fet un match.
5: Sí, sí. I a partir d'aquí, pues, va ser quan li vam proposar al Josebi, doncs, de poder fer Camina amb Consciència, i vam començar a treballar. Hem fet ja dos proves, han funcionat, i ara estem amb això.
3: Sí, i ara entrarem una miqueta més, amb que hi ha tot un calendari, no?, de cara a l'any vinent. Encara queda una activitat que s'ha de fer aquest mes de novembre, i per això també el dia 15 de novembre encara hi ha una activitat d'un dissabte pel matí. Són no sé quantes hores estem, unes 4 horetes.
5: Quatre hores, sí.
3: I són activitats que fins ara, a dia d'avui, la gent que ha vingut ha marxat encantada, no?, de la proposta. Sí. De salut, però a nivell global, no?, integral. Sí, sí, sí, jo dic salut integral, perquè treballa no només el anar a caminar, no?, per la natura, sinó també a nivell de poder-se sentir, connectar amb un mateix, una mica a vegades fer recorreguts fins i tot biogràfics, encara que sigui amb aquella poqueta estona, i també anar veient que són moltes ments, no?, que tenim aquestes ganes de mentalitat nova, no?, tot i que no és res nou, perquè això existeix des dels orígens de la vida.
5: Sí.
3: Però és com retrobar-nos, no?, després de tot aquesta que ens hem anat tan lluny, recuperar aquesta cosa més propera, no?
5: L'únic que aquí caldria dir que, clar, sí que això hi és des dels orígens de la vida, però la forma de veure la vida i d'entomar-la per tot l'entorn ens condiciona a veure només des d'aquella perspectiva. En canvi, amb mentalitat nova, si posem sinònim de canvi de paradigma, canvi de paradigma és això, obrir els ulls, obrir tots els sentits per poder donar-te, per poder canviar de lo que has rebut fins al moment.
3: Bueno, això que parlàvem al principi.
5: Mentalitat nova és molt això, no?
4: Sí, és primer prendre consciència de tot, d'un mateix, prendre consciència del que ens envolta, prendre consciència de qui sóc i qui és l'altre, prendre consciència del regal que és la natura i tot el que compartim. I a partir d'aquest prendre consciència ja hi ha un canvi en un mateix, perquè és un canvi que suposa el obrir-se a una nova manera de relacionar-se amb un mateix, relacionar-se amb els altres, relacionar-se amb tothom, relacionar-se amb l'entorn, cuidar-nos, tenir cura els uns dels altres, i també acollir-nos. Vull dir que hi ha molts elements que partint d'aquest prendre consciència neix aquesta nova manera de viure. No?
5: És que consciència és això, és la coneixença de si mateix a nivell profund i de l'entorn on et mous. Clar, si tu et coneixes profundament, això et permet poder veure l'altra persona dintre dels seus conflictes, compartir-la i poder estar amb ella i acompanyar-la. Clar, i a més poder estar a l'entorn gaudint de tot el que t'aporta i, a més, intentar cuidar-lo perquè ara estem en uns moments complicats i hi ha molta necessitat, doncs, de recuperar coses que hem malmès, no?
3: Bueno, de fet, és això, no? Aquest, mira, saps què? Abans de passar a dir això, que anava a dir, camina en consciència, busca això, no? Camina estimulant el cos, cuidant-lo, escoltant-lo, immersos dins dels efectes altament beneficiosos de la natura per recollir l'aflorament de les emocions que es connecten amb les nostres orígens i elaborar-ho i posar-hi pau, si cal, eh? Llavors, cerquem pau i felicitat dins nostra per veure-la i projectar-la en les persones dels nostres entorns, cuidant i donant les gràcies a la natura. Això és el que fem en el caminar en consciència, que són aquestes propostes que han nascut des d'aquesta, bueno, d'aquesta retroalimentació, no? Que jo deia, no? Que tant Fundació Mentalitat Nova com Camina amb Consciència són dues entitats que coincideixen en això, en la intenció i l'atenció cap a les persones. I des d'aquí s'ha decidit fer pinya i col·laborar per amplificar tot aquest potencial que hi ha en cada grup, no? I cercar un coneixement ampli de la persona i d'aquest misteri que és la vida. Llavors, Feliu, tu ens podries comentar què és això, que si com es forma l'equip de Camina en Consciència, perquè això té un recorregut, no ha sigut d'un dia per un altre. Com es va anar creant aquest equip, no? Que va començar amb els seus orígens, és un projecte transfronterer poc tefa, que és el que vam parlar, i ens pots comentar una mica com va anar aquest equip que vam formar, que són els que hem estat ara en contacte i estem co-creant en Fundació Mentalitat Nova.
5: Sí, això va començar amb un projecte POTEFA el 2007-2015, i en aquest projecte es proposava recuperar el camí de comunicació entre la zona del nord de Catalunya, des de Bescaran cap a Andorra i passant cap a l'Arieja, cap a Usat, no? I llavors allà vam fer tot un treball molt bonic i a partir del 2009 es va començar a fer una travessada amb l'INEF que fèiem aquest recorregut. I això va arribar fins al 2021, que sí. Es va acabar perquè jo ja no estava a l'INEF, el nou professor que hi va haver doncs ho va deixar. I en aquesta travessada ens vam adonar, clar, no era una travessada per fer activitats de muntanya, sinó per anar en grup, escoltar-se, acompanyar i tal. I llavors ens vam donar compte de que passaven coses, de que hi havia emocions allà, de gent, i nosaltres pensàvem, bueno, llavors anàvem amb la Belém, que estava a l'INEF i que estava de companya amb mi. I llavors dèiem, bueno, doncs quan arribem al lloc on haguem de passar la nit,
3: el refugi, l'alberg,
5: doncs ja afrontarem això, però clar, llavors ens quedàvem pasmats perquè clar, allò ja havia passat i no ho podíem recuperar. I llavors, amb les etapes successives, amb la Belén vàrem anar introduint de que jo portava el grup i ella atenia les persones, i aquí es va començar a funcionar aquest tema de Camina en Consciència, que ara és el que estem fent. O sigui, jo porto el grup i tu, Sílvia, mateix aculls a les persones que s'emocionen i tal.
3: El que proposem, o els sí. Que se'ls desvetllen inquietuds, sí, a vegades sí, sí, sí. No és tant per l'emoció, a vegades sí, i altres vegades són persones que recorden alguna cosa i des d'aquí tenen interès d'escoltar. Sí, i això que em passa, o físicament també, no? Que els hi passen coses físicament.
5: Sí, perquè en l'activitat del Caminar en Consciència ho fem amb bastons, fent marxa nòrdica, però utilitzem els bastons per despertar parts corporals que estan més inactives o més adormides. Llavors, per estimular les sensacions, per veure el paisatge, per veure l'acció de l'aigua, per veure tota una sèrie de coses que això ens connecten, i aquí quan apareixen aquestes emocions és quan tu
3: entra una escena. Bueno, de fet,
5: afortunadament.
3: Sí, bueno, és un treball en equip, perquè justament moltes vegades quan tu proposes, no, les activitats, hi ha com una saviesa que s'emet, no? I amb la teva veu, amb la teva manera, amb com parles de les coses, i les persones llavors, perquè molts ho diuen, no? Molts i moltes diuen, ostres, jo no m'esperava que em passés això, si a mi em costa doncs centrar-me en algú, o escoltar, o parar un moment, o respirar, no? O relaxar-me, no? Quan fem al final una proposta d'una relaxació guiada, i les persones connecten i moltes vegades queden sorpresos de com s'han deixat portar a aquest, no? Aquest entrar cap a dintre d'ells connectant amb el fora, no? I això és el que enriqueix aquesta activitat, i que per això a mi m'agrada que ara ho estic expressant aquí, de que la natura és una gran eina per, si estàs en un estat d'observació i et permets percebre't una miqueta i entrar en propiocepció, de poder connectar amb aspectes molt profuns, fins i tot històrics i biogràfics, no? A vegades no és només de la teva pròpia existència, no? Sinó de tots els llegats. Per això m'agrada que els convidats vingueu a parlar dels vostres orígens. Mm-hmm. I per això aquest programa és així de misteriós, no? Del misteri de la vida. I clar, això és una de les coses que surt molt a les activitats. Sortir amb gent jove, però també surt gent amb grups de sèniors, no? Mm-hmm. Amb nens, tu que havies treballat amb grups escolars, recordes?
5: Sí.
3: Que també
5: sí,
3: venies
5: sí,
3: moltes vegades.
5: Sí, l'INEF, sí.
3: Grups escolars a la neu, no?
5: A la neu sempre,
3: lliscant amb la neu.
5: Fa poc, sí, sí. Mm. I també era un espai molt enriquidor. Fins i tot hi va haver un temps que vam començar a treballar amb famílies i allà es va despertar una cosa, perquè quan els nens petits treballen amb els pares i tal, vull dir, es crea un ambient preciós allà, d'aprenentatge preciós, i allò també em va estimular molt. Mm. Vaig fer molts bons descobriments per allà també.
3: I tant, per sí. Això ara estem aquí, no?
5: Sí, sí, tant.
3: Per posar al servei de les persones que ens estan escoltant o les persones que ja saben d'aquestes activitats i van venint, de que hi ha tota una manera, no?, de fer un treball personal, com deia el José Vivans, no?, aquesta teràpia, no?, de ostres, potser agafant uns bastons, no?, tu dius, és un mitjà, no?, per poder anar connectant amb el cos. Una de les coses que també aprecia molt la gent que ven a les marxes nòrdiques que oferim amb consciència és aquest tema de, ostres, hi havia parts del cos que no les sentia, no?, i de cop i volta prenc la sensibilitat i la sensació del meu cos, no? I llavors és com que els hi canvia la cara, no? Jo veig a vegades persones que venen una mica, bueno, aviam, no? I fins i tot jovent, alumnes d'INEF, que era com, bueno, aviam, no? I després marxen dient, però si això és una cosa innovadora, no? Deien els jovents.
4: Sí. De fet, és que una de les coses que a nosaltres també ens va sorprenent cada vegada més, amb els grups que ara estem iniciant, és veure com tots els aspectes, cada aspecte pot ser una sorpresa, pot ser un motiu.
5: Perquè, I una progressió.
4: I un punt a partir del qual fer un camí de relació. Sí. Perquè els bastons, n'hi ha gent que se sorprèn molt en això que deies, com es pot arribar a prendre consciència del moviment del propi cos només amb el fet de saber utilitzar bé els bastons i caminar bé. N'hi ha altres que queden meravellats d'adonar-se'n com poden fer, emprendre una relació amb la natura, amb els arbres que tenen al davant, d'agraïment, però que és un agraïment de cara a la vida, no només de cara a l'arbre, de cara a la natura, però és de cara a la vida, i és com obrir el cor. Altres gaudeixen molt, gaudim molt, del fet de poder caminar prenent consciència enmig de la natura de cada part del nostre cos com una part que no hem treballat, que no hem conegut. Sí. Altres, la relació entre elles, perquè també se fan dinàmiques de diàleg, de coneixements, d'ajuda mútua, una dinàmica d'anar un amb els ulls tancats, deixant-se guiar pels altres. És a dir, hi ha moltes dinàmiques que es fan i cadascuna toca el cor, perquè no és el cap, toca el cor de cadascuna de les persones, i sempre és progressiu, perquè els tallers són progressius, adaptats a cada persona. Si qui comença, doncs comença, però qui ja porta un camí va progressant en aquesta sorpresa que suposa.
5: El més bo de tot això és que a la mesura que hi vas entrant, cada vegada vas descobrint coses noves. Jo, per exemple, ahir vaig anar a caminar per aquí i em vaig donar compte d'una cosa molt evident, però que no hi havia parat atenció. O sigui, quan anem a caminar gent adulta i sobretot ja quan comencem a tindre una certa edat, doncs clar, tots caminem i no poses atenció als peus perquè tothom camina. Però en canvi no fem la flexostensió del turmell. I ara, la propera vegada, posarem atenció aquí a fer el gesto del turmell, perquè clar, tots anem amb el peu tendint a fer poc gesto i en canvi conservar-lo és boníssim.
4: O la mirada panoràmica que te fa veure coses que dius, però si he caminat tota la vida per aquí no me n'havia adonat. O vaig caminant al costat d'aquesta persona i realment no la veig perquè no la miro, perquè estic pendent de no tropeçar, i no cal, perquè pots caminar més.
3: Que són experiències que les anem veient, no? A més, són grups heterogenis, vull dir que pot venir gent de una certa edat i després gent octogenària, fins i tot, no?
4: Sí,
3: perquè, com bé dius, Josebi, ens anem adaptant també a les necessitats de les persones, de la mateixa manera que quan també fèiem les travessades amb gent d'INEF, sí, ens adaptàvem també si algú en un moment donat se li desvetllava alguna cosa molt potenta, doncs la resta del grup continuava amb la seva caminata, sí, ens quedàvem una mica enrere per atendre allò que es anava,
5: sí,
3: obrint, no?
5: Sí, sí, sí.
3: O fins i tot a les tendes de campanya, que ja quan arribàvem al vespre, sí, i ens plantàvem...
5: I les valoracions de tot el grup, que podien ser 40 i a vegades havien estat més de 40, eren precioses.
4: Sí, és d'aquestes coses que dius quan ens vam conèixer arran del simposi, que era un simposi que tractava sobre cap a on va la humanitat, no? Mm-hmm. Explorant camins de saviesa, de felicitat, de llibertat, i arran d'aquests explorar camins, pues, aquest caminar amb consciència és una manera d'anar explorant aquests, sí, camins personalment, en comú, és, mm-hmm, dir, formant comunitat de persones. I, de fet, ens va vindre a explicar el Feliu la proposta, perquè al veure que ell sintonitzava tant amb el que havíem treballat en el simposi, l'ambient que havíem creat, i que volia, pues, poder col·laborar, quan va vindre a explicar, no només a mi, ens ho va explicar a tot l'equip, la reacció que vam tenir nosaltres unànimement era: això coincideix plenament amb el que nosaltres també com a fundació, pues, portem a dins, no? Perquè la Fundació Mentalitat Nova és una miqueta difícil d'explicar, perquè les fundacions, les que se centren en el tema social, pues, ho tenen fàcil d'explicar, no? Les que se centren en el tema cultural, pues, també poden. Els que se centren en l'educació, els que se centren en la salut, els que se centren... N'hi ha mil coses. La nostra fundació se centra en l'ésser humà en la seva integralitat. I això és el que el Camino en Consciència,
5: sí, jo també
4: fa, no?
3: Promou.
5: També és el que em vaig donar compte d'estar amb vosaltres, que també estàvem cercant el mateix de formes diferents.
3: Sí, amb accessos diferents, sí, però arribant, sí, sí, al mateix, sí, objectiu.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Perquè, clar, el poder fer que la persona vagi desenvolupant tot el seu potencial, vagi descobrint el que porta dins i el que també és en relació amb els altres, que vagi descobrint que anem descobrint junts el que podem compartir, que podem tindre una comunió profunda en la varietat més gran de pensaments, de maneres de fer, però enriquir-nos mútuament. Això tots estem d'acord, però no sabem com fer-ho moltes,
3: exacte,
4: vegades.
3: Exacte, portar-ho a terme, com portar-ho a terme, perquè la intenció és molt bona, però a vegades els conflictes apareixen i des d'aquí hi ha com un daltabaix,
4: sí,
3: no?
4: Sí, clar.
3: Per això, llavors, a mi m'agradaria, Josefi, que puguis expressar això, no? Què feu allà a la Fundació perquè això pugui esdevenir? És a dir, està molt bé, com deies, no? Això és el que ens volem, sí, i com es fa?
4: Sí.
3: Llavors veig que hi ha propostes, no?, que,
4: sí,
3: feu des de la Fundació.
4: Sí, n'hi ha propostes que van sorgint, però que tampoc és que allò de com es fa, no és que nosaltres ho tinguem clar, mira, se fa així i tenim un... No, no n'hi ha receptes, certament,
3: sí,
4: sinó que és anar descobrint també, precisament posant en pràctica la relació, el diàleg, l'acolliment, com anem descobrint les propostes que poden anar sortint.
3: Amb
4: no?
3: El text d'Antonio Machado, no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
4: Clar, nosaltres, el que sí que és veritat és que partim, com ja he explicat abans, no?, de l'experiència de molts de nosaltres, dels iniciadors d'aquesta fundació i dels que estem, alguns dels que estem treballant, aquesta experiència d'aquesta comunitat cristiana que explicava jo abans, que el que vam fer és posar en pràctica, pues, com poder conviure persones molt diferents, amb maneres de pensar molt diferents, homes i dones amb funcionaments absolutament diferents, arrels i amb punts que a vegades podria semblar poc en comú, però que compartint un mateix anhel, que és el de estimar-nos, els de ser una família, els de viure en fraternitat i el poder oferir als altres l'acolliment de persones que simplement volen enriquir-se de la humanitat uns als altres i contribuir a aquest món que sigui un món més habitable, més sostenible, que es pugui viure i compartir i que sigui un llegat que puguem deixar als altres. Partint d'aquesta base, de l'experiència que nosaltres vam viure, pues ara, a nivell de fundació, com a fundació civil, que el que fa és obrir el ventall, les activitats, l'acolliment a totes aquelles persones que vulguin compartir aquests valors. I aleshores fem des d'activitats que se fan a la Vila Sant Joan, que és la nostra seu, on se creen espais per a poder fer activitats junts, per a poder compartir, per a poder escoltar-nos, per a poder compartir, per a poder expressar inquietuds. Se fan activitats molt variades de persones que ofereixen les seves experiències, la seva expertesa, i se fan tallers de tot tipus, se fan exposicions, se fan presentacions de llibres en l'àmbit cultural, unint cultura, espiritualitat, unint cultura i ciència, és a dir, en tots els aspectes del ser humà, perquè el que sí que tenim clar és que tot el que es faci no divideixi a la persona, ni ens divideixi entre nosaltres, ni per ideologies, ni per maneres d'entendre la vida, ni religions, ni, sinó que siga tot
3: valorant els talents, no? Valorant els talents, les capacitats personals.
4: Que ens puguin ajudar a cadascú, així promovent el que cadascú té de positiu en bé dels altres, no? Però al mateix temps, des d'una proposta de valorar i buscar el bé comú i buscar allò que és autèntic, aquells valors que realment ens poden fer créixer, doncs junts trobar, doncs això, activitats, propostes, continguts... Tot això des de tots els àmbits del ser humà, acabar que tot el que és el ser humà, la cultura, l'espiritualitat, la salut, la natura, la ciència, l'energia, tots els aspectes que afecten a la vida humana, l'economia...
3: Bueno, també veig que posa aquí, investiguem i aprofundim els secrets de la vida i la mort.
4: Sí, exacte, també les experiències, el que és l'experiència de la vida i les experiències properes a la mort, i el que la mort també ens aporta per a saber viure la vida a fons, no? I també la malaltia, l'envelliment, és a dir, ajudar a les persones a envellir d'una manera sana i quan arribi el moment doncs pugui també viure feliç i fer feliços els altres.
3: I transcendir, no?, d'una altra manera, també.
4: Exacte.
3: Quan arribi el moment.
4: Sí, clar. I l'experiència també d'aprofundir la riquesa que aporten les diverses espiritualitats o diverses visions del que és la vida i el que és la mort, com això realment ens pot enriquir a l'hora de prendre consciència del que és la vida. Clar, és un camp molt, molt ampli. Pot semblar que se parla de tot i no es parla de res, però és el contrari. És parlar, aprofundir, dialogar i fer activitats. Tenim, arran d'això surten projectes que són molt variats. El Camina amb consciència, que és aquest projecte que és de salut integral de la persona, salut de la ment, del cos, de l'esperit, de la relació, de la relació amb la natura. Però també surten projectes, per exemple, d'un projecte de cohabitatge sènior, és a dir, cohabitatge per a persones, bueno, per a famílies amb totes les edats, intergeneracional, però que vagi encaminat també a ajudar a les persones grans a poder envellir amb salut, acompanyats en família, en comunitat, i potenciant les seves capacitats.
3: Que bé, que interessant que parlis de lo que la Fundació abraça, no? Que són, la Fundació són totes aquestes persones que esteu allà,
4: Sí.
3: I que també acolliu.
4: Exacte.
3: Perquè jo sempre m'he sentit molt acollida amb vosaltres, amb les propostes que nosaltres com a l'equip de Camina Consciència us hem portat. I llavors, podem parlar d'on està la Fundació Mentalitat Nova i també de on estem fent les propostes, no? Per a les persones que ens estan escoltant, que diguin, ostres, doncs a mi m'agradaria, no?, de conèixer, no?, més en presencial, no?, de poder venir... Perquè, clar, no, per això us deia jo de que viatjarem, no?, cap al Pirineu. Doncs, i altres llocs, que ara ho comentarem. A mi m'agradaria que poguessin compartir, perquè jo estic il·lusionada de totes aquestes propostes que tenim de cara a l'any que ve i aquest novembre, també, el dia 15. Digue'ns on està la Fundació.
4: La seu de la Fundació està en Puigcerdà, està en el centre, no el casc antic, però sí en el nucli de Puigcerdà. Se pot entrar pel carrer Hostal del Sol o pel carrer dels Salzes, i és una vila
5: prop
3: molt
5: de
3: bonica.
5: L'estació, com a referència.
4: Sí, prop de l'estació de
3: Renfe.
4: De Renfe. I que té allí l'estació, és molt fàcil per aparcar, si algú no sap on situar-se, se pot aparcar allà. I
3: També dels autobusos, no només Renfe, perquè sí, a vegades també. Renfe és una mica conflictiu d'arribar allà, però amb l'autobús et plantes el momentet, no? Des de Barcelona o des de les Rodalies.
4: Sí. També, també. Doncs està allí en el que és la Vila Sant Joan, és la seu, i allí tenim pues, una vila que serveix, tenim l'oficina,

0: tenir un espai, ens proposen, nosaltres els cedim l'espai, les persones que fan allà pues, contribueixen al manteniment del, de lo que és la vila, però allí tenen espai per poder fer des de tallers de ioga, a presentacions de llibres, a tallers de música, a teràpies també a nivell psicològic de diverses escoles i formes de treballar. Acollim tot allò que pugui ajudar a la persona a ser més lliure i més, més sàvia i més feliç, no? I en aquest sentit, allí també hem fet les primeres sessions que hem fet aquest curs, els primers tallers del Camina amb Consciència, també les hem centralitzat allí en la Vila Puigcerdà, però fent camí per els camins d'allí
1: de l'entorn
0: de Puigcerdà. En Ur, per exemple, un camí...
2: A França, sí, això és a França, però que està molt a prop de Puigcerdà.
0: Està tocant.
2: Ens desplacem i anem a fer una caminata al costat del riu, un riu que ens explica coses, no? Mm-hmm. I que fa que les persones anem connectant amb el més essencial, perquè som... Quan és el percentatge d'aigua que som, Feliu? Que tu sempre ho dius.
1: Pues, quan venim petits, a aquest món... prop d'un 70%, i de més grans, doncs un 60%.
2: Vull dir. L'aigua està a la vida, no?
1: Sí, sí. Mm. Som aigua, sense aigua no hi hauria vida.
2: Exacte. Llavors, està molt interessant caminar, no?, fer aquesta proposta.
1: Sentint la remor de l'aigua.
2: Ah, aquí està. Sí. I tot el que l'envolta, els ocellets. Aquest, a més, la darrera que vam fer de sortida va ser ara fa poc.
1: Sí.
2: I estava tota la caiguda dels arbres, no? De les fulles dels arbres,
1: sí,
2: no? Era,
1: tardor,
2: era preciós.
1: Canvis de colors, és preciós.
2: Sembla que està penjat, no? Totes les fotografies que vam posar estan penjades.
0: Sí, les fotografies, algun vídeo i també el que és la... Estem ara acabant de preparar la redacció de lo que va ser la...
1: Bueno, i dir que tot això, Caminar amb Consciència, ho fem per l'entorn de Puigcerdà, però que fem... sessions d'unes 4 o 5 hores, però després, de tant en tant, fem trobades d'un cap de setmana.
2: De fet...
1: Llavors, en aquests caps de setmana, podríem anar cap a Poblet, perquè allà tenim sorpreses molt maques.
2: Sí.
1: També podríem anar cap a Andorra i cap a França, recuperant aquest camí transfronterer i fent activitats transfrontereres, que ho estem elaborant. I per exemple, a Usat, d'aquest projecte transfronterer, es va fer un alberg, que ara és un hotel, que és preciós. Pues, també anar-hi un cap de setmana sentint-nos a vellar acollits per el que vam crear i fent sortir des d'allà també pot ser...
2: Tot això està construït des del 2007, no?
1: I a més
2: tot
1: a més, des d'allà podríem anar al castell de Montsegur, al castell de l'últim castell de resistència, bueno,
2: dels càtars,
1: vull dir, que també és molt significatiu per nosaltres.
0: Sí, aquest és un altre dels elements que també és important en aquesta proposta i que de fet fascina també a tots els que hi participem, que és la versatilitat i la riquesa que inclou, no? Perquè ja tenim aquest calendari on fem aquestes propostes d'activitats que seran d'un matí, però aquestes activitats ja a partir del maig i del juny...
2: Quan vingui el bon temps,
0: Sí
2: que ens allargarem tant amb la llum del dia, ens allargarem també en el temps de poder anar entrant una miqueta més profundament.
0: Exacte, sí. I aleshores suposa allargar-se amb més temps per compartir, amb més temps per aprofundir, amb més temps també per conèixer coses noves,
1: amb més temps
0: per ampliar fins i tot l'enriquiment que suposa la proposta, perquè aquesta proposta va des de dins cap a fora, i aleshores... Sí. I al revés, i de fora cap a dins, les dues coses, no?
1: Sí.
0: El poder fer no només el caminar, el prendre consciència, el compartir junts, el valorar la natura, sinó també posar-nos a cuidar la natura, a cuidar els camins. D'ahir poden sortir moltes propostes que són integrals, que és també el que nosaltres
1: valorem. I podem també fer algunes col·laboracions amb la Fundació Kilian Jornet, perquè ells estan fent activitats d'aquestes de recuperar camins i tal.
2: També.
1: Ara estan proposant una altra.
2: L'última
1: que van proposar i vaig ser i em va encantar.
2: Sí. Bueno, van molt en la línia del que nosaltres proposem,
1: sí,
2: també,
1: sí, sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: I de fet va ser com, ostres, mira, estem gairebé engermanats, no?
1: Sí, sí.
2: I és el que parlem, de poc a poc es van obrint aquestes comuns unions.
1: D'associacions,
0: sí, fent xarxa d'associacions. Amb la Fundació ADIS, d'allí de Puigcerdà, que treballa amb el tema de discapacitats, també amb gent gran, però sobretot amb persones amb diversitat funcional, amb ells, per exemple, el poder treballar i poder fer un camina amb consciència, també que els pugui a ells

0: aprofundir i els pugui ajudar en el seu procés.
1: És que pot ser preciosa aquesta experiència.
0: També és ben bonic, no? N'hi ha moltes possibilitats que hem d'anar pues, treballant junts i
2: explorant-les. Llavors us convidem a tots els que ens esteu escoltant, si teniu interès, de posar-vos en contacte doncs això, amb la Fundació Mentalitat Nova, que podeu fer-ho o bé entrant al www.mentalitatnova.org o info@mentalitatnova.org, això seria el correu electrònic, i també si voleu entrar a la web o a l'Instagram, no? Camina en consciència, no? Camina en consciència. Doncs aquí també ens podeu trobar per veure també que estan les dates proposades i estan penjades ja a les xarxes de tot aquest calendari del 2026 i aquesta darrera que queda del 15 de novembre. Hi ha una cosa que m'agradaria, abans que se'ns vagi passant el temps, Feliu, m'agradaria molt que compartissis aquesta primera jornada de marxa nòrdica i consciència psicocorporal que s'ha fet amb aquesta assignatura que sí, la INEF obre.
1: Aquí hi va haver tot una sèrie de conflictes. O sigui, quan vam acabar les travessades, a la seu es feia l'assignatura d'activitats a la natura, es feia intensiva a la seu durant una setmana, Barcelona i Lleida. Mm. I llavors el que fèiem era fer marxa nòrdica amb grups de 25, 30 alumnes i tal, i passaven tots.
2: Passaven 300 alumnes cada intensiu, sí. Cada jornada intensiva d'aquesta que es feia.
1: Amb grups de 25 o 30. I també va crear molt ambient. I llavors aquí anàvem a fer marxa nòrdica, però centrat una mica, doncs, escoltar el cos, fer-lo treballar, després fèiem una relaxació, i en la relaxació hi apareixien coses, i llavors tu, Sílvia, ho saps que havies d'atendre, que van sortir coses molt guapes també i tal.
2: També com un projecte professional, sí, dels que estaven
1: però llavors
2: allà.
1: Això es va tancar per necessitats dels programes de la universitat, i ara el que s'ha fet és, aquest any, per primera vegada, hem fet una assignatura transversal de 20 hores, o sigui, de dos crèdits, sobre marxa nòrdica en consciència. I és el primer simpòsium que s'ha fet utilitzant aquestes 20 hores. I ho vam fer a Poblet. I va ser una preciositat. Vull dir, fa poc que ho vam acabar l'alumnat. Hi havia poc alumnat perquè era la primera vegada que ho fèiem, però amb moltes ganes, i espero que aquest alumnat també pugui col·laborar amb nosaltres amb tot el que estem fent amb Mentalitat Nova.
2: Sí, perquè jo sé que hi ha una de les propostes que es farà amb el Caminar en Consciència juntament amb Fundació Mentalitat Nova, que serà Poblet, que serà el 9 de maig del 2026. Sí. Llavors anirem a fer una experiència extramurs de Poblet,
1: sí,
2: en la qual també hi haurà algunes sorpreses, no?
1: Sí.
2: Una de les persones...
1: Era el professorat de l'INEF i un professor molt especial que també té uns amics, unes amigues molt especials allà, que serà tot una sorpresa.
2: Que és en Gonzalo Gil, eh? Sí. Que és professor de Medi Natural, no?
1: No, és professor de Teoria de l'Entrenament.
2: Ah, d'acord. Però
1: també fa col·laboracions amb Medi Natural a Lleida, sí.
2: Sí, perquè té una... També té, em sembla que, alguna cosa que proposa des de Drac Actiu, no?
1: Sí.
2: Que té una empresa,
1: sí, sí,
2: d'activitats a la natura.
1: Sí, que la porta la seva parella.
2: Sí, sí, sí. Val, Josebi, doncs mira, a mi m'agradaria que això que estàvem comentant, no?, de que des de la Fundació Mentalitat Nova oferiu aquestes activitats, aquestes propostes i tota aquesta gestió també que feu, com el de cohabitatge, per les persones a títol individual, també estàvem parlant ara de que no només això, que també ara s'està ampliant, no?, d'arribar equips professionals. Ara ens en parlaràs mentre escoltem una de les músiques que jo em vaig dir que estaria bé que poguessis portar alguna cosa molt teu i compartir-ho amb els que ens escolten.

0: Doncs estem preparant ara uns mòduls de formació per a equips professionals que es dediquen a la cura de persones amb dependència, siguin persones grans, siguin persones amb alguna discapacitat, siguin persones amb alguna necessitat especial. I la idea és això, el poder oferir cursos senzills de formació però que ajuden els equips a créixer en la relació, en la formació d'equip, en la consciència de la importància del treball en relació. I clar, per això anem preparant també juntament amb l'equip de Caminar amb Consciència, que la seva aportació és un dels elements, és una de les matèries, diguem, que també estem mirant d'incloure, i per això ho estem preparant junts, amb la idea de que això es pugui estendre a molts altres àmbits i professionals. No només es tracta de tractar la formació de la persona, sinó també de la formació dels equips, de la societat, i poder influir i ajudar i contribuir a aquesta millora perquè cada vegada la societat i els nostres pobles i els nostres ambients siguin més humans, més fraterns, més en equilibri amb el que és la humanitat i la natura i tota la creació, no? Aleshores, és un projecte que ens estem preparant per a poder-ho presentar a les institucions, primer de la Cerdanya, després ja anirem ampliant i contem amb la col·laboració de l'equip de Camina en Consciència i altres professionals que també ens volen ajudar. Anirem ampliant el currículum, la proposta, els temes, però primer començar de manera senzilla amb mòduls de formació d'unes 4 hores que puguin anar-se oferint i ajudin aquests equips a cohesionar-se i a viure la seva tasca amb alegria, amb joia i amb cura pels altres.
1: I tant, perquè realment necessita una entrega, no? La cura dels altres necessita una entrega, perquè si no aleshores potser millor que ens dediquem a fer altres coses, no? Sí. Perquè és una matèria sensible, no? El ser humà. Molt bé, doncs ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Està clar que podíem seguir parlant molta estona, però ja pertoca dir adeu a les persones que ens escolteu. Moltes gràcies per seguir aquest programa del Misteri de la Vida. Josebi, Feliu, encantada de tenir-vos aquí, gràcies, amb aquestes carones.
2: Igualment, gràcies.
1: I res, tant de bo us serveixi per agafar inspiració, referències, i que pugueu sortir a la natura a respirar-la. Gràcies.

0: Umiat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. Una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, des d'aquest inici de la campanya, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar una ambulància, però no va poder fer res per salvar la vida a la víctima. I parlem d'Europa i parlem de què tornen els controls fronterers dintre de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia, en un nou capítol en la tensió creixent entre els dos governs dels respectius països per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegura que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers fins al 15 d'agost. I l'executiva espanyola ha respost amb controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenients d'Itàlia a partir d'avui. Precisament a l'aeroport del Prat, aquest matí ja s'han pogut trobar aquests controls, tot i que són aleatoris, i els passatgers han assegurat que no els han retardat massa la seva arribada a Barcelona. Les mesures es practiquen de forma aleatòria i estaran en vigor fins al 7 de setembre, a excepció d'un canvi de circumstàncies que comporti la modificació d'aquest termini. I parlem de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprena del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta el grup d'economistes autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat, conseqüentment també de llocs de treball. I parlem que s'ha restablert la circulació de la línia R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. S'ha restablert durant aquest matí, després de quedar tallada ahir divendres per la caiguda d'un arbre a la via, segons també ha informat Protecció Civil. Ja s'ha desactivat, doncs, la prealerta del pla Ferrocat, i tot això va passar per les fortes tempestes que han provocat diverses incidències en les últimes hores, sobretot a la tarda d'ahir, en comarques com el Bages, el Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Precisament, dijous també es va haver de tallar la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Torelló, a Osona, per la caiguda d'un altre arbre a la via. Precisament, repassem el temps. Avui dissabte la temperatura és lleugerament més elevada respecte ahir a la mateixa hora i al litoral, i a Ponent no ha baixat de 20 graus. A la tarda també s'espera de nou pluges. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Molins de Rei, a Passeig de la Fama, un programa especial d'estiu on recorrerem les biografies dels artistes i grups musicals més importants, doncs, de la història de la cultura pop. Ho farem en diferents episodis on explicarem una mica de la seva biografia i podreu escoltar algunes de les seves cançons més populars. Seran grups i artistes molt diversos, de diferents gèneres, de diferents èpoques, perquè pugueu conèixer, doncs, una mica més de cadascun d'ells. Molt semblant al programa Swiftologia, que ja també podeu escoltar a la plataforma de Ràdio Molins de Rei.cat. Dit això, us animem a quedar-vos amb nosaltres i a escoltar la biografia que tenim preparada per avui. Ai, tornem a un episodi més de Passeig de la Fama. I és que avui parlarem d'un artista. Ja sabeu que aquí parlem d'artistes molt ràndoms, en moltes èpoques, en molts estils. I avui vull parlar-vos de... Bueno, sobretot del case que heu escoltat, Swiftologia. Coneixereu molt bé aquest nom. Ella és la Sabrina Carpenter.

Segurament us soni aquest nom, Sabrina Carpenter, perquè ha estat doncs, molt popular recentment, no? Èxits que sonen a tot arreu, concerts multitudinaris, festivals, etc. I és un artista que ha sabut convertir-se en una estrella del pop, perquè abans havia estat una estrella de Disney Channel, i veurem com és que va passar d'aquest món, no, d'aquest món de Disney Channel, aquest món de superestrella del pop, i doncs, bueno, és un, crec que és molt interessant aquest artista. Des d'això, comencem. Ai, i és que, per entendre la seva història, primer hem de viatjar fins a finals dels anys 90. Als Estats Units vivien l'etapa de prosperitat econòmica i internet començava a transformar la manera de com els joves descobrien la música. Les grans discogràfiques encara dominaven el mercat, però les plataformes com YouTube començarien, encara no, però en els propers anys, a donar oportunitats d'artistes bastant desconeguts. Era una nova època. Era una època en la que qualsevol podia compartir el seu talent amb el món. I és per això que us vull parlar d'un artista que va néixer en tot aquest fregau. El dia 11 de maig de 1999 nascia a Quakertown, a l'estat de Pennsilvània, la Sabrina Anilin Carpenter. I tot i que va néixer a Quakertown, va créixer principalment a East Greenville, una petita localitat situada al vall de Lehigh, ja sabeu, coses dels Estats Units. Lluny dels grans focus de Nova York o de Los Angeles, la seva infància va transcorrer en un entorn bastant tranquil, envoltada doncs, de la seva família. Els seus pares, el David i l'Elizabeth Carpenter, sempre van donar suport a les seves inquietuds artístiques i, bueno, també les seves inquietuds personals. Però la Sabrina va créixer al costat de les seves tres germanes, la Sarah Shannon i la Kyla. La música formava part del dia a dia de la seva casa, és veritat, no? Ja he comentat com era el context de l'època. No perquè els seus pares fossin músics professionals, com he escoltat alguns altres artistes d'aquest programa, sinó perquè sempre hi havia aquell espai per cantar, per escoltar discos o per descobrir artistes, coses que avui en dia, lamentablement, doncs hem perdut. Des de molt petita va demostrar també una facilitat per cantar. Amb només uns quants anys ja imitava les cantants preferides de la seva família. La Christina Aguilera, la Adele, l'Etta James formaven part de les artistes que la Sabrina escoltava amb molta admiració. Aquelles veus, tan diferents entre si, començarien a constituir un propi univers musical. Els seus pares, de fet, van decidir educar-la a casa, aquest sistema que als Estats Units es diu com a homeschooling, ja sabeu, que li permetia, a més, doncs, combinar els estudis amb les seves primeres experiències artístiques. Mentre altres nens anaven a un horari escolar convencional, la Sabrina podia dedicar moltes més hores a cantar, a gravar vídeos i a preparar càstings, que ja volia fer. A mesura que creixia, també doncs, anava augmentant la seva confiança davant de les càmeres. Amb només 10 anys començava a penjar vídeos doncs, interpretant algunes versions de cançons a YouTube. Encara eren registraments bastant senzills, o sigui, era me grabo mi casa, així, cantar la cançó, no us penseu que era ni un estudi ni res. Però deixaven veure que era bastant madura per a la seva edat i també doncs, que era bastant àgil amb la càmera i amb el seu públic. Aquella plataforma començava a convertir-se en un aparador per a tota una nova generació d'artistes, com us deia, YouTube va fer molt en aquesta biografia. L'any 2009, un any molt important, va participar en un concurs organitzat per la mateixa Miley Cyrus, destinada a descobrir doncs, nous artistes musicals. La Sabrina va aconseguir situar-se entre les finalistes, tot i que no va guanyar el concurs. Aquella experiència, però, li va demostrar que tenia moltes possibilitats de dedicar-se a la música. O sigui, cada finalista en un concurs de Miley Cyrus ja ens agradaria poder dir-ho a tots. Mentrestant, també va començar, com us deia, a destacar en el món de la interpretació, perquè no només li agradava la música, sinó que, com us he dit, es preparava diversos càstings i això. Les seves primeres aparicions van ser doncs, en petits papers de televisió, algun personatge, no? Típic d'anatomia de Grey que s'ha rotat un pie, o sigui, no tenia tampoc molta línia, i eren doncs, això, personatges secundaris, però que ja era alguna cosa per guanyar experiència davant de les càmeres. Durant aquells anys va continuar millorant la seva veu perquè també doncs, va estudiar música, va practicar la tècnica vocal, i és fins que l'any 2011 va arribar una de les seves primeres oportunitats importants. Va aparèixer a la sèrie de Ley y Orden, Unitat de Víctimes Especiales, o Law and Order Special Victims Unit. Una de les produccions més populars de la televisió nord-americana, us la recomano la sèrie si no l'heu vist. Era un paper bastant petit, això sí, però li permetia treballar al costat d'actors molt experimentats i doncs, a començar a fer-se un lloc en la indústria del cinema i les sèries.
Poc després també participaria en altres produccions televisives, consolidant-se com una jove actriu en projecció, així és com la descrivien els mitjans de l'època. Encara era molt lluny de convertir-se en el que avui en dia és, però és molt important conèixer com va arribar i com va arribar a ser també aquesta noia de Disney Channel. Paral·lelament, la seva carrera musical començava a avançar. Les seves interpretacions que feia a YouTube van començar a fer-se virals, a tenir unes quantes visites, i la gent li començava a agradar aquesta noia. Mira que graciosa esta nena que fa cançons. I la gent doncs deia, ai mira, i anava guanyant subscriptors, i hi havia diverses persones de la indústria que es van començar a fixar en, mira, aquesta noia té bastant potencial per fer cançons. I aquesta gran oportunitat i aquest gran potencial el va saber explotar Disney. A principis de la dècada del 2010, Disney Channel continuava sent una autèntica fàbrica de nous talents. D'allà havien sortit artistes com Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato o els Jonas Brothers. Entrar a formar part d'aquell univers podia canviar completament una carrera. I això és exactament el que li va passar a la Sabrina Carpenter. Després de diversos càstings, va aconseguir el paper de la My Heart a la sèrie Girl Meets World, continuació de la popular sitcom dels anys 90, Boy Meets World. La Maya era una adolescent intel·ligent, sarcàstica, creativa i amb una personalitat molt marcada. El personatge connectaria ràpidament amb el públic i la Sabrina es convertiria en una de les cares més reconegudes de Disney Channel. L'estrena de la sèrie va ser l'any 2014, va suposar doncs, un punt d'inflexió en la carrera de la Sabrina, i milers de persones que ja no la coneixien de YouTube doncs, la van conèixer justament doncs, per ser aquella noia de cabells rossos, amb molt sentit de l'humor, que tenia aquest paper a la sèrie. La Sabrina, per això, anava a fer la sèrie, anava a fer les seves cosetes, però tenia molt clar que ella no volia limitar-se a actuar. El seu somni era fer música. O sigui, el de l'actuació estava bé, però ella volia fer doncs, les seves cançons. I precisament és aquell mateix any, quan es va estrenar la sèrie, que va presentar la seva primera cançó, que escoltarem ara mateix, una cançó titulada Can't Blame a Girl for Trying, una proposta pop, acústica, fresca i bastant optimista, doncs molt alineada, això sí, perquè estava marcat per contracte, amb l'estil Disney, val? No eren les cançons que podem escoltar ara, que són amb un to més explícit, no, amb un contracte amb Disney ni se t'ocorreixi fer això perquè acabaràs malament.

Ai, i poc després també arribaria el seu primer EP, o sigui, no arriba a ser un àlbum, però va ser una tirada de bastantes cançons, que també es deia igual, Can't Blame a Girl for Trying. Aquest treball serviria com a carta de presentació d'un artista que encara buscava la seva pròpia identitat musical, val? I és quan l'any 2015 ara sí arribaria el seu primer àlbum d'estudi, Eyes Wide Open. Era un disc clarament orientat al públic adolescent, bàsicament la gent de la seva edat. Les influències del pop, doncs, eren molt presents. Com us deia, ella feia i versionava cançons d'artistes molt populars, inclús de Disney Channel. I això, doncs, vulguis o no, acaba afectant a com fas tu després les cançons. I també va fer un dels seus primers concerts, que li van permetre, doncs, conèixer a molta gent, amb moltes virtuts, que li ensenyarien molts contactes i, tot i que malgrat ella era una noia bastant jove, transmitia, al igual que davant les càmeres, molta seguretat a l'escenari, una cosa que molt poca gent aconseguia. I de cop i volta anava, doncs, generant més fans, o sigui, cada cop ja no només omplia els pavillons del seu poble, sinó que també, doncs, va començar a omplir cada cop cada cop has de recintes més grans. I mentre que el Mitch Wall continuava emetent episodis nous, la Sabrina preparava silenciosament, això sí, un següent pas per a la seva evolució artística. Un pas que ja canviaria completament la seva estètica de noia Disney, doncs, per fer una de molt diferent.

Quan aquesta sèrie Girl Meets World va acabar l'any 2017, la Sabrina Carpenter es va trobar davant d'un moment decisiu. O sigui, la sèrie que t'ha fet popular i que portes 3 anys fent, acaba. Què fas? Durant les 3 temporades havia estat una de les cares més reconegudes de Disney Channel, però, com ja havia passat amb altres artistes, ara tocava demostrar que podies ser algú fora de Disney Channel. I la Sabrina Carpenter tenia molt clar quin camí volia seguir. La música començava a ocupar cada vegada més espais dins de la seva vida professional. Ja no només es tractava de fer alguns concerts i el seu EP. La música, doncs, va començar a ser part de la seva essència i va començar a crear la seva identitat pròpia. El 2016 havia publicat el seu segon disc, Evolution. El mateix títol ja deixava entreveure les seves intencions. La Sabrina buscava evolucionar tant musicalment com personalment. Cada cop eren produccions i cançons més modernes. Cançons com On Purpose o Thumbs van començar a tenir una repercussió bastant notable, especialment aquesta última, la de Thumbs, una peça construïda al voltant d'un ritme molt característic i d'una lletra que reflexionava sobre la rutina de la societat moderna, bueno, de com la gent viu actualment. Com us deia, aquesta cançó última, la de Thumbs, era una proposta molt diferent i que per això va acabar sent doncs, tan popular. Perquè doncs, era una manera de que la Sabrina digués: jo puc fer més coses que les cançons típiques de noia Disney Channel, i doncs, això és la que la va situar i la va marcar doncs, tan important.

A més, aquell mateix període en què va treure la cançó de Thumbs, va també començar a fer aquelles primeres petites gires com a cap de cartell a diversos festivals. Va actuar davant dels seus propis seguidors, que era també molt, molt típic, no?, el concert Disney Channel i tal, però aquestes gires cada cop li anaven doncs, donant aquests tocs, aquestes coses que necessitava ella per ser una bona artista i per ser doncs, el que la convertiria avui en el que és avui en dia. I és quan l'any 2018 acabaria traient un nou pas, un nou disc, que es diu Singular Act One. Aquest treball mostrava una Sabrina molt més segura de si mateixa, amb un so que té influències com del rhythm, aquest blues, no?, aquest dance pop inclús, i la seva veu doncs, també actiria més protagonista, un to més protagonista, amb cançons com Almost Love, que es convertirien doncs, en nou èxits dins de la seva carrera.

Només uns mesos més tard arribaria, doncs, evidentment, el que tothom s'esperaria si treus un àlbum que es diu Singular Act 1, doncs va treure Singular Act 2, una continuació del projecte que ampliava encara més aquest univers musical que ens plantejava la Sabrina. Els seus seguidors també creixien també fora dels Estats Units, perquè recordeu que Disney Channel, doncs, era un canal molt internacional. A Europa, Àsia i Amèrica Llatina començava a descobrir aquell artista que ja no només era aquesta estrella de Disney. Tot i això, encara li faltava aquest gran salt internacional amb la seva música. A la dècada, doncs, ja del 2020, no, més o menys, començava a haver-hi molts canvis. La pandèmia va alterar completament la indústria musical, ja us ho podeu imaginar. Les gires es van cancel·lar, els concerts van desaparèixer durant mesos i molts artistes van aprofitar aquell temps per escriure noves cançons. La Sabrina Carpenter va escriure una etapa, doncs, una mica de transformació, va tornar a trencar amb l'estil que tenia fins al moment i va començar una època després de fitxar per una nova discogràfica. Aquest canvi li va permetre, doncs, tenir un control creatiu bastant més gran sobre la seva música i les experiències viscudes durant aquells primers anys van aparèixer reflectides en diverses cançons. I això arribaria amb el seu àlbum, que es deia Emails I Can Send, l'any 2022, el seu tercer àlbum d'estudi, així, dels més famosos, i que per a molts crítics aquest treball representa el veritable punt d'inflexió en el que la Sabrina diu: ja estic farta de ser una noia Disney, ara sóc Sabrina Carpenter, i aquí és on marca aquest canvi de la Sabrina adolescent a una Sabrina adulta. Era una compositora, perquè moltes de les cançons les escrivia ella, capaç d'escriure cançons amb un to molt irònic, que és el que la va fer un dels estils característics de la Sabrina Carpenter. Aquell títol de l'àlbum, doncs, ja fa referència a tots aquells missatges que una persona escriu, aquells emails, però que després no s'atreveix a enviar. El disc abordava qüestions com les relacions sentimentals, la decepció, etc. No? Sense dramatismes, sense aquest estil Disney Channel de oh, no sé què, tot és molt trist. Bàsicament, era l'honestedat, però que va ser, doncs, el seu estil també molt irònic. I una de les cançons més destacades va ser Because I Liked a Boy, una cançó, doncs, que avui en dia també s'escolta en els concerts seus, una peça que reflexiona sobre la pressió mediàtica i les conseqüències que poden tenir els judicis públics sobre la vida d'una persona en comú, perquè sí, ja sabeu que, doncs, quan ets una artista famosa, s'entera algú, no, de que has fet alguna cosa als paparazzi i, doncs, acaba també afectant-hi, això. Us escriu molt bé en aquesta cançó All Because I Liked a Boy.

Però seria una altra cançó la que acabaria convertir-la en un dels moments més esperats dels seus concerts. La cançó es diu Nonsense. El tema, doncs, té una estructura pop aparentment bastant senzilla, però que amaga un element molt especial. Durant les seves actuacions en directe, durant aquests concerts que us comentava, la Sabrina, doncs, anava fent alguna actuació, algun petit canvi, doncs, a cada ciutat o cap lloc. Llavors, això era el que feia, no? Ah, aquest element, no?, que avui en dia és molt habitual veure les gires, no? Sobretot es va popularitzar amb la Taylor Swift a l'Eras Tour, però aquest element de fer alguna sorpresa, com la Rosalía, el confessionari, una cosa que fos única per aquella nit, o també Bad Bunny amb les cançons exclusives, doncs va ser també un element característic de la Sabrina Carpenter.

I poc després també arribaria Feather. Inicialment havia estat només una de les cançons dins d'aquest àlbum d'Emily Dickinson, però després de que la gent li agradés molt, la va acabar traient com un single. I també doncs, va fer un videoclip. I Feather, en aquesta època, va començar a sonar cada cop més dins de les emissores de ràdio i de les plataformes digitals, que era doncs, sobretot el que consumia a l'època de 2022, bueno, fa 4 anys, us ho podeu imaginar. I és per això, no?, que justament, quan parlem de la Sabrina Carpenter, és que aquí hi ha hagut un canvi molt important. I com us deia, també té relació amb la Taylor Swift, perquè una de les artistes que també feia versions la Sabrina Carpenter és justament ella, la Taylor Swift. Ella era una gran fan de l'artista, que si voleu saber més sobre ella podeu escoltar el programa de Swiftologia, 13 episodis on parlem exclusivament sobre la Taylor i la seva història, si us heu quedat amb ganes de més. Doncs l'any 2023, com ja sabeu, li va arribar una proposta molt important. Bàsicament, la Taylor Swift estava preparant el seu Eras Tour, del qual vam parlar, Swiftologia, que acabaria sent un dels tours més importants de la història de la música, i doncs, per tenir diversos teloneros, la Taylor li va proposar fer ella la telonera a l'Eras Tour. Entre ella, doncs, hi havia la Sabrina Carpenter, li va proposar, vols venir a fer una gira? I va dir, sí, clar que sí. Llavors, davant de desenes de milers d'espectadors cada nit, la Sabrina representava una oportunitat extraordinària. Moltes persones que no coneixien la seva música ho van fer gràcies a la Taylor Swift i aquesta macrogira de concerts. Feia més d'una dècada que havia treballat per arribar fins aquí, actuar davant de centenars i de milers de persones. El món estava a punt de conèixer-la de veritat.

I és l'any 2024 quan hi ha el canvi radical, el moment en què Sabrina Carpenter passa a ser tota una estrella. Després d'anys construint la seva trajectòria, va arribar un mes d'abril molt important, en la qual publicava la cançó Espresso. Pocs podien imaginar l'impacte que tindria aquesta cançó. Des dels primers dies, la cançó va començar a escalar en posicions realment altes de plataformes digitals, arribant a ser número 1 inclús. També les xarxes socials es van omplir de vídeos utilitzant-la. A les emissores de ràdio, fins i tot, no sé si a Ràdio Molins van posar-la, haurien de parlar amb l'Oriol, però van posar tota l'estona aquesta cançó. Va ser molt popular, ja us dic jo que als 40 sonava tota l'estona, Espresso, Espresso, Espresso, que fins i tot la meva mare em deia qui és aquesta noia que ha dit aquesta cançó que es diu Espresso, perquè l'estic escoltant tota l'estona. I recordo, no?, que va anar als Jocs Olímpics de París i estar tota l'estona escoltant Espresso, Espresso, Espresso a la ràdio. Però l'èxit així va arribar més enllà dels Estats Units. Com us deia, va arribar aquí a Europa, Austràlia, al Canadà i a bona part del món. Les seves cançons doncs, van ser un abans i un després.

una de les claus de l'èxit era aquesta capacitat de combinar el pop amb una lletra plena d'humor i de dobles sentits i aquesta ironia. Una fórmula que, doncs, enganxa molt bé amb els adolescents, però no amb aquell estil adolescent de Disney Channel, sinó més amb un públic juvenil, tal, no sé què, juvener. I només unes setmanes després arribaria un altre hit que també ho va patar moltíssim a les llistes, Please, Please, Please. En aquesta ocasió era una cançó ben diferent, sense abandonar el K-pop, tenia elements country, també tenia una mica de rock, una vegada doncs, també demostrarà que la Sabrina Carpenter podia sortir-se del pop i fer una mica el que volgués amb aquest estil humorístic. Va fer un videoclip protagonitzat amb l'actor Barry Keoghan, que va generar una enorme expectació i que va contribuir encara més a que aquesta cançó es fes cada cop més popular. La cançó aquesta va arribar a ser el número 1 a la llista del Billboard, de la Hot 100, convertir-se en el número 1 de Sabrina Carpenter als Estats Units. Era una fita històrica dins de la seva carrera.

0: I aquell mateix estiu arribaria també el seu sisè àlbum d'estudi, Short and Sweet. El títol jugava amb un dels trets que la mateixa Sabina acostumava a tractar amb molt humor: la seva baixa estatura. Però el disc demostrava que darrere aquell títol no hi havia un artista en plena maduresa creativa. Hi havia moltes influències del pop. Pop, disco, country, synth-pop i fins i tot pinzellades del soul clàssic. O sigui, no us quedeu només en què és el pop. La crítica, doncs, va destacar especialment la seva evolució des de les primeres cançons Disney Channel fins aquí. Va ser un dels elements més destacats. I també, evidentment, doncs, aquest estil humorístic i de tanta paròdia que té la Sabrina Carpenter. Com per exemple la cançó més destacada del disc, que és Taste. Amb ella, la Sabrina confirmava que no només podia treure un hit, no era una one hit wonder, ella podia fer tot un àlbum de one hits. Els reconeixements no van trigar gaire en arribar, les nominacions als principals premis de la indústria es multiplicaven. Aquell mateix període va obtenir els seus primers Grammys, un dels reconeixements més prestigiosos del món de la música, us imaginareu. Segurament els heu vist alguna vegada, i si no, doncs ja us explico jo, que és com l'Oscar de la música. A qualsevol artista, el Grammy és molt més que un trofeu. Bàsicament, és el reconeixement de que tu ets un professional de la indústria. La Sabrina, doncs, va simbolitzar aquest premi, no?, de com va passar de ser una noia que posava cançons a YouTube a ser una artista que havia tret un pedazo d'àlbum que havia arribat a ser Hot 100 en només unes setmanes i que havia guanyat un Grammy de cop i volta. O sigui, va pujar un munt. I si alguna cosa caracteritzava la Sabrina Carpenter és la manera d'entendre el pop. Al llarg dels anys ha fet moltes cites, moltes referències a cantants, com us deia, com la Christina Aguilera, la Dolly Parton, Taylor Swift o inclús ABBA. Ha fet algun dels seus tours, canta cançons d'algunes d'aquestes artistes. I des d'aquesta barreja ha format part de la seva història, d'aquesta facilitat de fer diverses cançons. Una identitat que és molt destacada en el món del pop actualment i que, de fet, és el que la va fer saltar a la fama i va fer la seva gira. La seva gira més popular va ser aquesta guerra, lamentablement aquí a Espanya no vam tenir, és el Short and Sweet Tour, un tour doncs, en el qual interpretava totes les cançons de l'àlbum i que ho feia tot des d'una casa. Segurament us soni que ja ha vingut a Espanya, si va venir al Primavera Sound l'any passat, l'any 2025, però no va ser part del tour, per la qual va ser una versió més reduïda. I, de fet, va estar seguint amb aquest tour, amb el Short and Sweet Tour, que ha acabat al Coachella aquest any 2026, on ha sigut cap de cartell. Recordem que va actuar al Coachella a diversos festivals, no com a cap de cartell, i aquest any ha tornat com a cap de cartell. I ha estat, doncs, aquest tancament de l'era Short and Sweet, perquè ara mateix ha començat una nova era, l'era del Men's Best Friend, el seu sèptim àlbum d'estudi.
1: Oh, boy.

0: Aquest, doncs, és una mica molt més juganer i, doncs, estem encara a l'espera que ens anunci, doncs, una nova data de gira. Estem tots molt ansiosos de veure què és el que es prepara la Sabrina Carpenter. I això és tot. Aquí estem a l'espera, esperant a veure què és el que succeeix amb la Sabrina. Amb el seu nou àlbum, Men's Best Friend, amb la cançó més popular, que és la de House Tour, o inclús, doncs, també ha fet altres aparicions, no?, també destacades a xarxes socials, però encara no sabem com continuarà. Ha fet també un Tiny Desk Concert, però no sabem cap on es dirigeix la carrera de la Sabrina. I és per això que us animo a que, doncs, seguiu escoltant aquests programes que fem de biografies musicals perquè us assabenteu de que, com avança la història. Sabeu que la Taylor l'hem actualitzat. Així que, dit això, us recomano també que us quedeu escoltant les altres biografies que tenim preparades aquest estiu a Ràdio Molins de Rei, aquí, a Ràdio Molins de Rei, aquí, a l'estiu que va canviar tot, i també també podeu escoltar el programa de l'estiu. Ara sí. Us recomano també que us quedeu a escoltar la biografia que tenim aquí, el programa de Passeig de la Fama. Tenim moltes durant tot l'estiu. I també, si voleu escoltar el programa de l'estiu que va canviar tot, sou molt benvinguts. Així que, dit això, us espero a la propera biografia, que tingueu un molt bon estiu. Adeu!
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Dos homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de dues persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals. Els fets s'haurien produït a la ciutat d'Encarnación, capital del departament d'Itapúa. El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de tres persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà van ser dos assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort. I hem de parlar de mobilitat, i és que recuperada la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles al Ripollès, després que el servei ahir quedés interromput a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via degut de les tempestes d'ahir a la tarda. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres de renovació de la via. I parlem del Servei Català de Trànsit, és que continua la seva campanya contra l'excés de velocitat, que està activa fins a demà diumenge 9 d'agost. Precisament anem a parlar amb Fina Araque del Servei Català de Trànsit, però per revisar l'estat de les carreteres catalanes. Bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de destacar que hi ha alguns punts conflictius a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant al sud del país. Hi ha un camí avariat a l'altura de l'Ametlla de Mar, a l'autopista AP7, que talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions des de l'Hospitalet de l'Infant en un tram de gairebé 8 quilòmetres. També a l'autopista AP7 destaquem que observem per càmera retencions entre Castellbisbal i Castellbí de Rosanes, en sentit sud, en sentit Tarragona, i en el tram nord també circulació amb retencions entre Montmeló i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, 5 quilòmetres de circulació molt intensa en aquest punt. També destaquem aturades en aquests moments a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, on hi ha unes obres que tallen un carril en sentit Lleida i provoquen 4 quilòmetres de retencions. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
2: I per últim, encara mobilitat a l'aeroport del Prat. Continua la vaga de la CGT a Ground Force, que pot afectar el servei d'assistència en terra als passatgers. I no sortim de l'aeroport, i és que tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià manté els controls als viatgers procedents d'Espanya, com a mínim fins al 15 d'agost. I en resposta, l'executiu de Pedro Sánchez ha activat des d'avui controls aleatoris als passatgers que arribin d'Itàlia tant als ports com als aeroports. Prat, aquest matí la situació està sent de prou normalitat i els viatgers han pogut entrar sense cues, tot i que hi havia algun control puntual. I parlem d'esports, i és que marxa del Barça Ronald Araujo, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

Salutacions, benvingut a un altre programa de la Playlist de les Nacions, aquest programa d'estiu de Ràdio Molins. Salutacions, Cristian Vela, a les vies de so de Ràdio Molins Rei, al 90.2 de la freqüència modulada. Avui li toca el torn al País de la Bota, a Itàlia. I ens anem cap a un dels grans mestres de la música italiana, la cançó italiana pop moderna dels 80 i també, sobretot, també dels anys 90. En aquest cas, viatgem fins a l'any 1996 per escoltar la versió italiana de la cosa más bella, Più della cosa, Eros Ramazzotti.

Era Sant Mazzotti, nascut a Cinecittà, una petita ciutat del lo que és el prefecte de Roma, eh? Cinecittà també és conegut també pels seus estudis de cine, eh? a la ciutat capital italiana. Doncs Eros Ramazzotti, amb grans cançons com aquesta, Più Bella Cosa. I ara arriba també una altra de les artistes, mega artistes, que perquè ha vengut més de 70 milions de discos. Tothom la coneix amb cançons com Se Fue, també com La Soledad, doncs Gente, Amores Extraños. Laura Pausini, li toca el torn ara a la convidada d'aquesta playlist de les Nacions. He triat també el disc de 1996. A veure, totes les cançons que estaran o s'escoltaran avui seran en italià. És la playlist de les Nacions i avui li toca el torn a Itàlia. I aleshores la versió italiana de Inalcanzable, Incancelable, eh? La cançó que hem triat avui de Laura Pausini.

que ens l'ha dit, el tema de inolvidable, no inacazable, inolvidable, la cançó, la versió italiana d'aquesta cançó, en castellà la trobaràs per inolvidable. Laura Pausini, com deia, una de les grans artistes italianes, avui en el Playlist de les Nacions li toca el país de la bota, el país del Renaixement, també, moltes coses té Itàlia, l'exèrcit romà, el menjar, el menjar exquisit dels italians, que tant s'assembla també a la nostra, doncs, a la nostra cuina, perquè per algú és la cuina mediterrània. I ara ens anem cap a un altre artista que va sortir doncs, a principis de 1997 aquí en el nostre país, amb el nom de Filippo Neviani. Estem parlant de NEC, doncs que el 1997 va debutar amb una cançó anomenada Laura no està. Una cançó, la història de la cançó és bastant sutil. El protagonista està amb una altra dona, però no aconsegueix entregar-se emocionalment perquè segueix pensant en Laura. És un moment de la lletra, inclús li parla a la seva nova parella i li demana perdó, reconeixent que està sent injust amb ella, perquè el seu cor encara segueix batacant, segueix anclat en el passat i pensant en Laura. No és una cançó sobre recuperar a Laura, sinó sobre la incapacitat de superar una ruptura. L'escoltarem, com no, la versió en italià, Laura non c'è, el tema de Filippo Neviani, alias NEC.

Nom és Filippo Neviani, alias Neck. I arriba també una de les grans balades romàntiques, que si tenen, tenen alguna cosa els italians és que en aquest cas són molt romàntics, ells mateixos ho diuen, un dels països de l'amor, i volen sempre tenir aquesta competència en el que és França, no? La moda, l'amor, el que és la... Moltes coses en els francesos amb els italians han tingut aquesta competència. Bé, nosaltres ara parlem de música, però clar, com que parlàvem de balades romàntiques, doncs anem cap a una que es diu T'enamorerai, en un castellà T'enamoraràs, doncs publicada l'any 1993, una de les seves balades més conegudes de Marco Mazzini. La cançó està escrita des del punt de vista d'un home que parla d'una noia a una noia que encara no sap qui és estimada, de bo. Li diu que tard o d'hora s'enamorarà i descobrirà que l'amor és molt més complex del que s'imagina. El protagonista li descriu tot el que viurà. Sentirà una passió enorme i també patirà decepcions i mentides. I haurà d'afrontar la soledat i les dificultats de la vida, i que només aleshores entendrà el valor de l'amor, que ell, ell li havia ofert. Marco Mazzini, T'enamorerai.

Mazzini, t'enamorerai, eh? Me'n recordo molt bé d'aquell, doncs, agost, setembre del 93, quan va començar a sonar aquesta cançó, però sobretot cap allà també, allà tirant a l'octubre, com se sentia aquesta cançó, junt amb altres, me'n recordo molt d'aquella època. Ara li toca el torn a Adelmo Fornaciari. Per aquest nom no sabràs qui és, però si et dic que és més conegut pel nom d'artista de Zucchero, ara sí, no? Doncs nascut al Reggio d'Emilia, com no fa falta dir que d'Itàlia, avui toca la playlist de les nacions, li toca el torn a Itàlia. Aleshores, nascut el 25 de setembre del 55, i t'explicaré la història d'una de les balades més importants de la música italiana, Senza una donna. Serà així, en italià, Senza una donna, de Zucchero. És una cançó profundament autobiogràfica. La va escriure l'any 1987, mentre travessava la separació de la seva parella. Totes les balades d'amor o de desamor sempre parlen de les separacions. Déu-n'hi-do. Estava vivint sol, intentant salvar el matrimoni, i es trobava en un dels moments més difícils de la seva vida. El mateix Zucchero ha explicat una anècdota que va donar origen a la cançó. Un dia estava a casa cuinant uns espaguetis, per primera vegada, tot sol, i es va adonar de com n'era de dura la solitud. Va pensar: no puc viure sense tu, ni tan sols sé cuinar. D'aquest moment de tristesa va néixer la lletra, gairebé d'una tirada. Senza una donna, Zucchero.

Senza una dona de Zucchero. I el pròxim artista a passar pel programa és un, aquest cas, en aquell moment, jovenet, ara no tant, doncs, però sí nascut a Latina, una ciutat de la costa d'Itàlia, la costa oest. O sigui, per exemple, si vas cap a la ciutat del Vaticà, després de Roma i després de la ciutat del Vaticà, i aleshores una miqueta més a baix, tirant a la costa, hi ha aquesta doncs, ciutat Latina, que li diuen, d'Itàlia, i d'ell n'és fill. Tiziano Ferro, l'any 2001 va debutar amb el seu disc Rosso Relativo, com no, el disc cantat en italià i també en castellà. La història de Perdono, la història és d'un noi que reconeix que ha comès errors en una relació. No intenta justificar-se. Demana perdó sincerament i espera que l'altra persona li doni una segona oportunitat. El missatge principal és que madurar significa acceptar les pròpies equivocacions i tenir el coratge de demanar perdó. Tiziano Ferro va explicar que la va escriure en un banc d'un parc de la Latina. Quan de sobte li van venir les primeres frases al cap, va aturar-se i les va començar a escriure allà mateix. El títol de Perdono, una X i Dono, és una abreviació molt típica dels SMS de principi dels anys 2000. La X es feia servir per escriure per... i de manera que perdono equival a perdonar, no? Doncs perdono, la versió, com no, en italià, del tema de Tiziano Ferro. Estem en l'any 2001. Quan dic 2001, és la cançó del 2001. Estem en el 2026.

Perdona. Perdoneu, eh? Perdoneu. No ha sigut expressament això, ha sigut... Ha vingut del cel. Però ha vingut bé, ha donat el clau, això. Perdoneu. Adeu-la, vas, una mica, que tremola. Doncs la pròxima cançó que escoltarem és La Força de la Vida. Atenció, perquè aquesta cançó és més antiga que el tema original que coneixem. Nosaltres la vam conèixer una mica més tard, almenys jo. La van adaptar al castellà per dir La Força de la Vida, que és la primera cançó grupal de la primera edició d'Operación Triunfo. Doncs, que si no en recordo malament, també va ser per allà 2001, 2002, ara no sé, ben... sí, entre el 2001 i el 2002 va ser la primera edició. Però bueno, nosaltres escoltarem la versió italiana d'anys abans del tema de Paolo Valesi, l'autor doncs, original de la cançó. La Força de la Vita, la Força de la Vita, haurem de dir bé així, de Paolo Valesi. No parla només d'amor, és una cançó sobre la capacitat de tornar a aixecar-se quan la vida et porta al límit. En la lletra descriu situacions molt dures, una ruptura sentimental, la desesperació és, com dèiem, sempre les cançons d'amor sempre parlen de separacions, de ruptures, La solitud, la malaltia, la pèrdua d'esperança o la sensació que ja no pots més. Però el missatge central és que fins i tot quan sembla que tot s'ha acabat, dins de cada persona hi ha una força que et fa continuar. Paolo Valesi, La Forza della Vita.

De Paolo Valesi, la voz de la vita, eh? Aquesta Z que en Itàlia sona molt forta, i sobretot la S també, segons quina paraula, la S justament a Itàlia sona com una Z, eh? A vegades. La voz de la vita de Paolo Valesi. I ara anem cap a un artista que en el seu moment també era joveneta i que coneguda per Ambra Angelioni, eh? Però també per nom d'Ambra. El tema en castellà es deia Te pertenezco, eh? I després hi ha una altra cançó que es deia L'ascensor. Però nosaltres escoltarem la versió, tant com no, italiana, de Te pertengo, d'Ambra Angelini. És una cançó sobre el primer amor adolescent viscut amb una intensitat absoluta. Va ser publicada l'any 1994 quan Ambra només tenia 17 anys i es va convertir en el gran èxit de la seva carrera. La protagonista parla al seu xicot després d'haver passat una crisi. Li diu que l'estima i li demana que també ho expressi sense por. El missatge principal és: jo et pertanyo i tu em pertanys. Si ens estimem, hem de demostrar-ho i omplir les promeses. Ambra, te pertengo.

Super Tango, d'Ambra, eh? I arriba una de les meves cançons preferides. Jo me'n recordo que la primera vegada que la vaig sentir aquesta cançó em feia un fart d'escoltar-la. No només en castellà, sinó també en italià. Tre parole, eh? De Valeria Rossi.

Sí, una cançó, doncs, sembla una cançó lleugera sobre sole, cuore, amore, però la mateixa autora ha explicat que el seu significat és molt més profund. Segons Valeria Rossi, la cançó parla de la capacitat de guarir-se d'un mateix. De fet, el títol original no era Tre Parole, sinó era Sono il guarnitore, soc el guaridor. La discogràfica va decidir canviar-lo perquè fos més senzill i més comercial. Les famoses tres paraules, sole, simbolitza la llum i l'energia. Cuore representa el cor, representa els sentiments. I amore, com no, l'amor és la força que ajuda a sanar i a créixer. La mateixa Valeria Rossi ha arribat a definir que Tre Parole és com una cançó, doncs, taoista, després de la seva aparença a la cançó d'estiu, hi ha un missatge espiritual i de creixement personal inspirat en idees d'equilibri interior. Tre Parole, Valeria Rossi.

Valeria Rossi, Treparoli. I per tancar aquesta playlist de les nacions, avui a capítol Itàlia, tanquem amb un dels grans de la música italiana, Umberto Tozzi, la cançó Ti Amo, eh? És una de les grans cançons d'amor de la música italiana, però en realitat no parla d'un amor perfecte, sinó d'una relació plena de contradiccions. Tornem-hi, Sant Tornem-hi. El protagonista estima profundament la seva parella, però alhora reconeix els seus defectes, els errors i les tensions de la relació. Per això la lletra alterna declaracions d'amor amb imatges estranyes i poètiques. Mostra una persona vulnerable que demana ser estimada malgrat les seves imperfeccions. Algunes frases van generar polèmica, per exemple... Fa-mi abbracciare una donna que estira cantando, eh? Deixa'm abraçar una dona doncs, que planxa cantant, eh? Alguns de les van considerar masclista, però tots hi ha explicat que estava pensant en la seva mare, a qui recordava planxant mentre cantava quan ell arribava a casa. Bueno, no sé si és ben bé masclista això, podríem dir que sí, però bé, en aquest cas, amb Umberto Tozzi tancarem aquesta playlist de les nacions amb Itàlia, amb aquesta cançó, com no, amb la versió en italià de Ti Amo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els passatgers que avui dissabte són a l'aeroport de Barcelona al Prat tenen poca informació sobre els nous controls fronterers anunciats pel govern espanyol per als viatgers procedents d'Itàlia. La majoria asseguren estar tranquils, tot i que alguns porten el passaport davant l'enfrontament entre els executius de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. Escoltem una passatgera que vola precisament cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
1: Els controls per part d'Itàlia s'allargaran fins al dia 15 d'agost i per part d'Espanya, de moment, fins al 7 de setembre. Consisteixen en la comprovació a Espanya aleatòria de la nacionalitat i la documentació dels passatgers. En el cas dels ciutadans de tercers països, també revisaran els visats i els permisos de residència. I en paral·lel, no ens movem de l'aeroport del Prat, i és que la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I hem de parlar de trànsit i revisar l'estat de les carreteres catalanes. Fina Araque, del Servei Català de Trànsit, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments s'acaba de reobrir el carril que hi havia restringit a l'autopista P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar. S'ha retirat el camió que hi havia avariat en sentit sud, en sentit Amposta. La incidència però encara provoca circulació intensa des de l'Hospitalet de l'Infant i també ha afectat el mateix tram de la Nacional 340. Altres punts de l'autopista en circulació molt intensa entre Olèrdola i Santa Margarida dels Monjos en sentit Tarragona i també circulació amb retencions entre Mollet del Vallès i Granollers en sentit nord, en sentit Girona. També destaquem un accident a la C15 a Sant Pere de Riudebitlles que talla un carril en sentit Sitges i provoca retencions des de Mediona. També afectació viària a la C13 Real parlant d'un accident que s'ha circulat a través de pas alternatiu. Acabarem situats a la C32 Argentona, on per càmera observem que hi ha retencions de 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. De moment això és tot. Bon dia.
1: I parlem del temps, i és que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui dissabte a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. En diversos punts es podrien arribar a més de 20 litres en 30 minuts. Hi ha en successos una dona de 97 anys i de nacionalitat espanyola va morir ofegada ahir divendres al vespre a una piscina particular als Plans de Sió, a la Segarra, segons ha informat Protecció Civil. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets uns tequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Benvingut de nou, aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. En aquests especials d'estiu, Christian Bell a les vies de sol del 90.2. Avui toca també el torn al Canadà. Anem cap al continent nord-americà i en aquest cas anem cap a més cap al nord i anem cap a un país, per un estat que ha viscut de totes, conquerir, en aquest cas França, el Regne Britànic. Per això que es parla les dues llengües, Canadà, que doncs el Quebec, hi ha el francès i l'anglès, I després també hi ha la part del Quebec. Avui li toca a artistes i bandes canadenques, inclús algunes que no han nascut al Canadà, però que sí que han tingut molta particularitat amb el Canadà perquè han viscut gran part de la seva carrera musical i de la seva carrera també personal. I també he cregut que també podria estar en aquesta playlist de les nacions avui. Com dèiem, també li toca al Canadà. I anem cap a una de les grans cançons de Leonard Cohen. Sí, perquè Leonard Cohen és canadenc. Suzanne de Leonard està inspirada en una dona real, Suzanne Verdal, esposa de l'escultor Armand Valancourt. Ja veus aquests cognoms francesos, no? Com dèiem, any 1965. Leonard Cohen passava moltes tardes amb ella en un loft al costat del riu Sant Llorenç, a Montreal. Xerraven, observaven els vaixells a passar i ella li servia un te anomenat Constant Command. Command. Aromatitzat amb pell de taronja, d'aquí neix la famosa imatge de la lletra "She feeds you tea and orange that comes all the way from China." Tot i el to romàntic de la cançó, Leonard Cohen i Suzanne Verdal mai no van ser amants. Tant ella com ell ho van confirmar anys després. Leonard Cohen deia que la cançó era gairebé periodisme. Descrivia aquelles trobades reals, però hi afegia una dimensió espiritual i poètica. Suzanne, Leonard Cohen...

De la manera més tranquil·la de començar aquesta playlist de les nacions, ara li posem encara més en ritme, eh? Pugem el ritme, pugem els decibels, pugem les... posem-hi més, posem-hi a ritme de moto. Ara et dic, per què? Perquè els pròxims artistes a passar per aquesta playlist de les nacions avui, Canadà, Born to be Wild de Stephen Wolfe. És un himne a la llibertat, l'aventura i la rebel·lia. Doncs la rebel·lia, en aquest cas, tot i que avui s'associa a les motocicletes. En realitat, no va ser escrita pensant en motoristes. Tots pensem, com veiem aquesta, quan escoltem aquesta cançó de Born to be Wild de Stephen Wolfe, ens imaginem assentats, muntats en una Harley Davidson. La cançó va ser composta per Mars Bonfire, La inspiració li va venir després de comprar-se el seu primer cotxe i fer llargues excursions per les carreteres, les muntanyes i el desert de Califòrnia. Aquella sensació d'independència és el que el va donar lloc al vers inicial. Catch the motor running, head out on the highway. Una altra curiositat és que la frase heavy metal thunder va néixer durant una tempesta. Bonfire va recordar el terme químic heavy metals. Doncs escoltem aquest Stephen Wolfe, Born to be Wild. I hem de fer-ho amb ganes. Born...

Ja saps que Los Angeles té moltes zones, no? I en aquest cas sembla la més apartada. Quan, de fet, Arnold Schwarzenegger, a la pel·lícula Terminator 2, arribant a un pub nord-americà, un típic puff, doncs amb billar, amb cowboys i tal, arriba doncs per tenir, aconseguir roba, en aquest cas d'un cowboy que està a la seva mida. Doncs després de robar-li tota la roba i tal, doncs intenta agafar-li la motocicleta, i aleshores és quan arriba aquesta escena d'Arnold Schwarzenegger amb l'escopeta, la Harley Davidson, i corrent entrant dintre dels mateixos Los Angeles, aleshores se sent aquesta cançó. Jo l'he conegut, aquesta cançó, per Terminator 2. Born to be Wild, de Steven Wall, però és una cançó dels anys 70 i es nota molt per aquest òrgan que se sona a part de les guitarres, no? Doncs aquest òrgan clàssic dels anys 60 i 70. De fet, és una cançó que la podíem posar dintre d'aquest aquell segell, classe de música que es coneixia com el glam rock i que venia també de Nord-Amèrica, no només britànic. El pròxim canadenc a passar per aquesta playlist de les nacions és Neil Young, un dels grans, Rocking in the Free World és potser de les cançons més malinterpretades del rock. Molta gent la considera un himne patriòtic nord-americà, però en realitat és una crítica molt dura als Estats Units de finals dels anys 80, i ho tenia que fer un canadenc. Neil Young denuncia la pobresa, les persones sense llar, la drogadicció, l'abandonament infantil, la contaminació i les contradiccions d'un país que es proclama el més lliure. Rocking in the Free World, Neil Young.

Hi ha una cançó brutal també de Neil Young cantant amb els, doncs, amb els Pearl Jam, que han anomenat Tom Tom, eh? Te la recomano també. Doncs Neil Young, amb aquest, doncs, escoltàvem... Ui, perdona, perdoneu. Doncs amb aquest Rockin' in the Free World. I el pròxim artista a passar pel programa és un dels grans també del Canadà, Bryan Adams, amb la cançó Can't Stop This Thing We Started del disc Wake Up the Neighbors, doncs, que parla aquesta cançó, Can't Stop This Thing We Started, és que parla sobre un amor tan intens que ja no es pot aturar. El protagonista diu que passi el que passi, ningú podrà frenar la relació que han començat. És una declaració de compromís i determinació. La cançó forma part del disc, com dèiem, de l'àlbum Wake Up the Neighbors, publicat l'any 1991, i va ser escrita per Bryan Adams amb el productor Robert John Mutt Lange. Eh? Bryan Adams va explicar que la idea inicial de la tornada, el chorus de l'estribill de la tornada de la cançó, va ser de Mutt Lange. Van passar una setmana treballant la cançó, però Mutt no estava molt convençut amb les estrofes i les va esborrar per començar de zero. Bryan Adams va escriure unes estrofes noves i mentre gravava la veu van perdre dos dies de feina perquè el micròfon estava espatllat i ningú se n'havia adonat. Després de l'enorme èxit de Everything I Do It For You, que formava part de la pel·lícula, doncs, de Robin Hood, doncs aquesta va ser la cançó que va demostrar que Bryan Adams encara podia triomfar, com un tema de rock enèrgic. Va arribar al número 2 de les llistes dels Estats Units i continua sent un dels grans clàssics en directe, aquest Can't Stop This Thing We Started, de Bryan Adams.

Aquesta cançó també la tinc dintre de la playlist de... doncs de les meves cançons de la meva vida. M'encanta aquesta cançó. La volia compartir amb tots vosaltres. Can't Stop This Thing We Started, de Brian Adams, dintre del disc Wake Up The Neighbors del 1991. I ara arriba també un artista que ha guanyat Grammys amb el seu compacte, doncs, del 95, eh? El dic, Hand in My Pocket, Alanis Morissette. És una cançó sobre acceptar les contradiccions de la vida i d'un mateix. Al llarg de la lletra, Alanis es descriu en parelles d'oposats. I'm high, but I'm grounded. Es diu, estic eufòrica, però amb els peus a terra. I'm sane, but I'm overwhelmed. Estic assenyada, però aclaparada. I'm young, but I'm underpaid. Soc jove i mal pagada. El missatge és d'una persona que pot sentir emocions aparentment contradictòries al mateix temps, i això doncs es completarà, és completament doncs humà. Des del disc Jack Little Pill, Hand in My Pocket, de Alanis Morissette. Ah, perdoneu, aquesta no és, eh? Alanis Morissette, Hand in My Pocket.

Hand in my pocket, Alanis Morissette, una de les grans també del Canadà, i com la que ve a continuació, la gran Celine Dion, amb la cançó That's the way it is. Aquesta cançó podia es podia donar doncs que moltes persones se sentissin identificades, els que rebem doncs cops una darrere l'altra amb l'amor i sobretot amb la manera de l'esperança de no perdre mai, l'esperança amb l'amor, doncs el que diu aquesta cançó That's the way it is. El protagonista parla amb una persona que ha patit desenganys i li diu que encara que ara tot sembla difícil, no ha de rendir-se. El missatge central és que no abandonis la fe en l'amor. Les relacions passen per moments complicats, però l'amor arriba a qui continuï creient-hi, La tornada de la cançó Don't give up your on your faith, love comes to those who believe it, and that's the way it is. No perdis la fe, l'amor arriba a qui continua creient-hi. Així són les coses. Una de les grans divas, junt amb Mariah Carey, amb Whitney Houston, Barbara Streisand, i també Celine Dion. That's the way it is. Avui a la playlist de les nacions, al Canadà.

Celine Dion, That's the Way Is. I ara un altre artista que ha guanyat Grammy, sobretot amb el seu àlbum Coming Over de l'any 98, amb temes com... doncs ara ens sortirà el nom. Shania Twain, eh? Doncs l'artista canadenca, com deien, amb temes del seu disc Coming Over, You're Still the One, Man, I Feel Like a Woman, Don't Impress Me Much, o també temes de la seva carrera com From This Moment On, Honey and Home. Sobretot, Shania Twain als seus principis feia música country, encara que sigui canadenca. De fet, del seu àlbum Up, doncs en té tres versions: la versió groc, la versió verda, green, la versió red i la versió blue. En aquest cas, la versió vermella, red version, del disc Up, i justament la cançó que dona nom a l'àlbum. Up, de Shania Twain, és una cançó sobre l'optimisme i la capacitat de superar els mals dies. La lletra comença descrivint un dia en què tot surt malament. Doncs res no funciona. Fins i tot la pell li fa la guitza. S'oblida de posar gasolina al cotxe i té ganes de desaparèixer. Però en lloc d'enfonsar-se, decideix riure's de la situació. El missatge central és de la tornada. Up, up, up, can only get up from here. And Shania Twain, Up.

Shania Twain, Up. I l'artista que ve a continuació de molt joveneta va començar fent cantant en un cor d'església. Per això té aquesta veu tan desgarradora i tan potent. És Avril Lavigne. Des del seu segon disc, doncs Under My Skin, justament la cançó s'anomena He Wasn't. Doncs és una cançó sobre adonar-se que una relació no et fa feliç i decidir deixar-la enrere. La protagonista repassa tot allò que li faltava al seu xicot. No la feia sentir especial, no la tractava amb afecte ni respecte i no era la persona que ella buscava. Ho diu tot. He wasn't Avril Lavigne.

Jackson, quina potència! Avril Lavigne. Aquest, doncs, cognom, com no, vingut del francès, Lavigne, eh? I ara arriba Carly Rae Jepsen, eh? La cançó I Really Like You parla d'aquell moment tan concret d'una relació que encara és massa aviat per dir t'estimo, però el simple m'agrades ja es queda curt. La mateixa Carly Rae Jepsen hi va explicar així: és massa aviat per dir I love you, però ja has superat el like you i estàs en la fase de la I really, really like you, eh? El videoclip també es va fer molt famós perquè el protagonista Tom Hanks, el meu actor preferit, va fer, doncs, lip-sync de tota la cançó pels carrers de Nova York amb una aparició final de, doncs, de Justin Bieber i també, de com no, de Carly Rae Jepsen. Aquesta cançó, I Really Like You, Carly Rae Jepsen.

Carly Rae Jepsen, que es va fer famosa amb temes com Call Me Baby, també, eh? I Will Love Again, de Lara Fabian. Atenció, perquè aquesta, el que deia un artista, que em dèiem al principi del programa, avui amb la playlist de les nacions que li toca al Canadà, és una cantant nascuda a Bèlgica, però la seva carrera també l'ha fet molt, la seva vida personal l'ha fet molt al Canadà. I he pensat que pot entrar perfectament en aquesta playlist del Canadà, encara que sigui belga. Lara Fabian, amb la cançó I Will Love Again, és una cançó sobre la força de tornar a estimar després d'una ruptura molt dolorosa. El tema de tornar a començar és el que realment costa moltes vegades. La protagonista reconeix que encara estima la persona que ha perdut i que el seu cor està trencat. Tot i així, es fa una promesa. I Will Love Again, Lara Fabian.

We Love Again de Lara Fabian. I per despedir el programa, un dels grans canadencs com és Michael Bublé, amb la cançó It's a Beautiful Day, doncs ens despedim amb aquesta playlist de les Nacions avui al Canadà. Sembla una cançó alegre, però sobre un dia assolellat, però en realitat és una cançó de ruptura i sobretot parla de sortir d'una relació i en lloc d'enfonsar-se descobreix que se sent alliberat. Moltes gràcies per ser a l'altra banda de la FM i ens trobem en el pròxim capítol de la playlist de les Nacions. Michael Bublé, It's a Beautiful Day.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol reclamava ahir al govern italià, reclamant precisament la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, les coses des d'avui es controlen mútuament als passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat. Soltem a una passatgera que vola cap a Itàlia.
2: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara, quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat. I ja està.
1: En paral·lel al mateix aeroport del Prat, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons el sindicat CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centenar de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. I hem de parlar de trànsit, ja que matí de carreteres carregades al Principat. Contactem precisament amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que continua en tram de retenció a l'autopista AP7 en el tram sud, en aquests moments per un altre camió avariat a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant. La incidència talla un carril en sentit sud, en sentit Amposta, i provoca retencions de 7 quilòmetres des de Miami Platja. També destaquem altres trams de l'autopista amb circulació molt intensa entre Martorell i Castellví de Rosanes en sentit sud, també retencions, i en sentit nord també molta intensitat entre Mollet i Montornès del Vallès, en sentit Girona, arran d'un altre vehicle variat que talla un carril. També destaquem en aquests moments circulació molt lenta a la C32 i a la C60 a la zona d'Argentona, en sentit nord, en sentit Girona, i pel que fa a la Costa Brava, circulació amb retencions a la C65 i a la C35 en un tram de Llagostera, en sentit platges. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I seguim en afectacions, ja que Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. I tanquem amb els esports, i és que Ronald Araujo s'anirà del Barça, que s'anirà cedit al Liverpool. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.
5: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Cris Alonso López. Psicòloga i educadora social, especialista en salut mental. A veure si ho dic bé tot, I que actualment, que això m'interessa molt perquè després en parlarem, estàs investigant la soledat no desitjada, investigant dins del teu doctorat,
6: sí,
5: que estàs fent.
6: Sí, sí.
5: Un tema que em sembla superinteressant i que després parlarem, que és la soledat no desitjada dels joves immigrants en situació de viure al carrer, de sensellarisme, que es diria, sense llar, i com utilitza l'espiritualitat entesa en un sentit ampli com a element de protecció.
6: Exacte.
5: Em sembla un tema molt innovador.
6: Doncs pues moltes gràcies. A mi també m'agrada molt el tema. La veritat és que per fer una tesi t'has d'enamorar una mica del tema.
5: Sí.
6: Així que jo, de moment, sigo en mi fase d'amorío.
5: Estàs enamorada. Després en parlarem una mica, però anem a parlar de qui és la Cris. Primer comentar-vos que la Cris és de Vallirana, de molt a prop d'aquí de Ràdio Molins de Rei, que és on fem aquest programa, i, per tant, de la comarca del Baix Llobregat. Tu ets com es diu?
6: Vallirana.
5: Vallirana de sempre.
6: De
5: tota la vida.
6: De pura cepa, sí. Nascuda a Vallirana i, bueno, els meus pares fa molts anys que estan a Vallirana, així que sí.
5: Estàs allà, estupenda. I, a més, estàs fent, o sigui, estàs, que no ho he dit, com a professora i coordinadora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés a la Universitat Ramon Llull.
6: Correcte.
5: És una mica llarg, per això ho faig així. I estàs amb un grup de recerca que es diu GIES.
6: Correcte.
5: No? Què vol dir GIES?
6: És el grup d'investigació i de recerca d'educació social.
5: Educació social.
6: Sí.
5: Recerca amb educació social, d'això també en parlarem.
6: Sí.
5: Em sembla molt curiós, perquè no és una disciplina que diguis, no? Allò, quan penses en recerca, potser penses més en temes, bueno, també de lletres, però potser més vinculats a temes o científics o històrics,
6: sí.
5: Però amb educació social ja em diràs ara què és el que esteu investigant i cap a on aneu. Però deia que tu eres de Vallirana, que havies passat allà la teva infantesa, que has estat una noia vinculada molt a l'excursionisme i a la muntanya.
6: Correcte.
5: Això et ve de família?
6: Això, sí. Els meus pares els encanta la muntanya. Sempre des de petit he anat amb ells a la muntanya. El meu pare, supermuntanyista, ha fet moltíssims cims a nivell Catalunya. I, bueno, pues sí, m'han inculcat molt ells. I després pues, li vas agafant el gustillo i he seguit jo una mica amb la tradició també familiar.
5: I d'on et ve la part d'educadora social o d'anar-te'n cap a psicologia i a aquesta branca més social? Perquè psicologia, normalment, la gent fa psicologia clínica.
6: Jo no sé, a vegades dic que m'he equivocat, que em vaig equivocar buscant l'educació social sense conèixer educació social, no? Vaig començar fent psicologia, m'encanta, la psicologia m'ha ajudat molt i m'ha agradat moltíssim poder-la estudiar, però sí que és veritat que jo era una persona anòmala al grau perquè tothom volia fer psicologia clínica i jo buscava alguna cosa més social, jo volia estar al costat de les persones vulnerables, no? I a partir de fer pràctiques, després d'acabar el màster, doncs vaig descobrir l'educació social i vaig dir, jo vull ser educadora social. I aquí, bueno... Vaig anar cap aquí.
5: I has estat vinculada, ara per circumstàncies de que estàs fent el doctorat i, per tant, estàs amb una mica d'impàs laboral, però tu estàs molt vinculada també a nivell laboral, no?, amb la Fundació Hèstia.
6: Sí, correcte.
5: Que fa acompanyament amb persones de diversitat funcional i salut mental.
6: Exacte, exacte.
5: Què vol
6: sí,
5: dir
6: sí.
5: això? Què vol dir això? Quina feina és?
6: Sí, doncs mira, nosaltres el que fem a la Fundació és acompanyar persones que es troben en una situació de vulnerabilitat per la seva problemàtica de salut mental. Llavors, són persones doncs, que no poden o tenen dificultats per autogovernar doncs, les àrees de la seva vida i doncs, estem acompanyant-les, som persones que acompanyem, assistim aquestes persones doncs, en les àrees de la vida doncs, que tenen més dificultats, com pugui ser doncs, la salut, pugui ser el tema de la gestió econòmica, la gestió de patrimoni, tot el que és vincular-los a temes d'oci, per exemple.
5: Sí, sou com si diguéssim, sense ser-ho, no com un tutor, perquè no és un tutor, uh-huh. però sí una persona, no? com un suport.
6: Exacte, som una persona de suport, tu ho has dit. Abans sí que era els tutors, els tutelats, no? Però va haver tota una reforma de la llei que doncs ara no
5: els
6: tenim...
5: Donen més autonomia.
6: Exacte, exacte. Llavors, doncs aquesta feina que fem doncs és una feina supermaca perquè poder acompanyar persones i no veure una mica el seu progrés i acompanyar-les doncs és algo superbonic. Del que no em vull desprendre, no? Tu deies, estàs fent la tesi, estic a la universitat, també, però aquesta part de connexió amb les persones amb salut mental doncs és algú que a mi m'enriqueix moltíssim i que també enriqueix doncs, la docència que faig amb els meus alumnes a la Facultat Pere Tarrés.
5: Perquè ells diuen, la meva profe no només ensenya, sinó que també els practica.
6: Els hi explico, clar, els hi explico moltes experiències, no? Al final, l'alumne ha de tenir una base teòrica, però sí que és veritat que quan els veig connectar i posar els ulls com taronges és quan els hi dic, l'altre dia em va passar amb un usuari. I llavors aquí connecten molt, no? Jo crec que l'educació social és un grau, no?, que busca molt aquesta presència, aquesta practicitat, no? Llavors, quan tu els hi poses casos pràctics i, a més, casos reals, doncs és quan ells realment connecten i quan ells realment doncs, acaben entenent tota la teoria que hem anat fent durant el curs.
5: I que has anat.
6: Sí.
5: Perquè si hem tingut altres convidades que venen del teu sector. Uh-huh. I jo he començat a explicar moltes coses que fas, perquè fas moltes coses. M'he deixat una, per cert, i aquí faig aquest parèntesi, que és el llibre que ha sortit, que va sortir l'any passat, però que diguem-ne que està recent, que és Societats Inclusives, revisions sobre la discapacitat, coordinat per Òscar Martínez i Jordi Planella, i és de l'editorial Woc, de la Universitat Oberta de Catalunya,
6: sí.
5: I que aquí sou una sèrie de col·laboradors, no? que és un llibre que diu que aprendrà sobre inclusió, diversitat, discapacitat, exclusió i incorporació, uh-huh. i que sou tant professionals com persones que serien usuàries, diguem-ne, del...
6: Sí, a veure, aquest llibre és un llibre molt especial perquè els coordinadors, la veritat que han tingut molta cura i molt de carinyo en seleccionar doncs, les persones que hem col·laborat en fer els capítols. Som persones de diferents edats, tant un estudiant d'educació social fins a una persona que està jubilada, paritat entre homes i dones i també persones dedicades a l'acadèmia i persones que o estan a la pràctica professional o són elles les que doncs, tenen una situació de bueno, són diverses funcionalment, sí.
5: Ho entenem això a nivell social? Sabem com diem les coses? Que això ara que ho has dit així...
6: Clar, bueno, per això també el títol, no? El títol ja és controvertido, no? De per si, no? Perquè és revisiones discapacitat, no?
5: Amb guions,
6: sí.
5: Perquè la gent ho entengui.
6: Sí. Llavors, el tema de la discapacitat, doncs, bueno, és un tema candent, no? Que... Perquè al final, parlar de discapacitat o parlar de diversitat funcional és canviar totalment de paradigma, no? Quan tu parles de discapacitat és quan la persona doncs, no té la capacitat suficient com per arribar, no, a fer una sèrie de coses. No? La diversitat funcional es centra més en que les persones funcionem de maneres molt diverses, vale? I que bueno, doncs hi ha gent que es desplaça d'un lloc a un altre caminant, hi ha persones que es desplacen amb una cadira de rodes, hi ha persones que es desplacen doncs, amb una crossa, amb un bastó, no? I que al final som diversos tots, no? Tothom tenim diversitat, no? I una mica també el que diu aquest paradigma és que, bueno, el que discapacita realment és l'entorn en el que està la persona, no? Perquè si tu vas a agafar el metro, si tu construeixes un metro, no?, que puguin arribar totes les persones, ja no parlo d'una cadira de rodes, no?, però sí, podem pensar, doncs, en una senyora que està embarassada, d'un senyor que va amb un bastó, no? Si tu adaptes o fas les societats pensades per tothom, per la diversitat, potser no hi hauria persones amb discapacitat, sinó simplement persones diverses.
5: I creus que arribarem amb aquest paradigma?
6: Bueno, doncs un dels motius pels quals he estudiat educació social i formo els meus estudiants una mica és per fer aquest canvi de paradigma. Sí, sí, i hi ha persones doncs, que, per exemple, a la meva facultat, el professor Òscar Martínez, la seva assignatura és diversitat funcional. Ja no li estem dient treballar amb persones amb discapacitat, no? Sinó que li diem diversitat funcional.
5: Tu amb aquest llibre parles de salut mental, que tornem a l'inici de la teva presentació, sí, que seria la teva especialitat. Sí. No? De què estem parlant quan parlem de salut mental? Perquè és molt ampli, salut mental.
6: Salut mental és, sí, és un tema molt ampli i també és un tema molt desconegut.
5: I
6: no?
5: Molt tabú. Encara vols dir que és tabú, sí?
6: I, bueno, cada cop se'n va parlant més, però sí que és veritat que hi ha molt desconeixement. Quan pensava una mica, no?, si em preguntava sobre el tema de la salut mental, no?, jo he recorrido a una fuente fiable, no?, i me'n vaig a l'OMS, no?, i et portava una mica la definició, sí, també perquè la reviséssim. No?
5: Les paraules són importants.
6: Salut mental. Totalment, total. Per mi són superimportants, no? I diu que la salut mental és un estat de benestar, fins aquí bien, no?, on l'individu és conscient de les seves pròpies capacitats per afrontar les tensions normals de la vida. I aquí ve el tema. Treballar de forma productiva i fructífera i és capaç de contribuir a la seva comunitat, no?
5: Això vol dir tenir salut mental.
6: Això vol dir, per l'OMS, tenir salut mental.
5: L'Organització Mundial de la Salut, per si algú no se'n recorda del que és.
6: Exacte.
5: Estem parlant d'això.
6: Exacte. Llavors, clar, ostres, treballar de forma productiva, no? Llavors penses, ostres, quina definició més neoliberalista, no? De dir, tens salut mental si treballes i produeixes i contribueixes a la societat. Llavors, bueno, una mica la reflexió de la salut mental és que al final tothom som persones que podem patir una situació, una problemàtica de salut mental. De fet, l'OMS diu que una de cada quatre persones ha patit, pateix o patirà alguna problemàtica de salut mental a la seva vida. I que al 2030 la salut mental serà la primera causa de discapacitat en el món, no? Llavors, tothom som, bueno, persones vulnerables davant de la salut mental, perquè la salut mental no vol dir doncs, tenir un diagnòstic d'esquizofrènia, un trastorn de conducta alimentària, sinó que un tema de depressió, un tema de desànim, un tema de, no sé, de qualsevol cosa, no?, que pugui trastocar una mica els pilars de la nostra vida. I en la societat en la que vivim, Bego, tot el que és, problemàtiques amb el tema de la vivenda, no?, persones que no poden pagar el lloguer, la precarietat laboral, no? Tot això que està al dia de nosaltres, clar, qualsevol moment ens podem col·locar en aquesta situació, no?, de tenir la salut mental perjudicada, no? Per tant, bueno, no t'he donat exactament una definició, però sí una advertència de que...
5: De què és el que passa.
6: De què és el que està passant.
5: De què,
6: no?,
5: és el que passa. I a més, la gent ho explica poc, això, quan algú es troba, diguem-ne.
6: La gent ho explica poc, moltes vegades per estigma. Vale? Hi ha molt estigma amb el tema de la salut mental, hi ha molta vergonya a dir, pues mira, tinc un trastorn de conducta alimentària, m'han diagnosticat depressió, també hi ha molta, no sé com dir-te, molta facilitat per treballar aquestes coses, no? De seguida pues, tens depressió i tens l'amic que et diu, bueno, te tienes que animar, tu vente arriba, no? Bueno, pues no és això exactament la depressió, no? O, mira, l'altre dia veia una pel·li que et recomano així molt
5: molt rapidit. I tant, ens agrada molt que les convidades facin recomanacions, i recomana
6: sí?
5: el que vulguis.
6: Sí, pues porto unes quantes coses, per recomanar-te aquesta tarda, però veia una pel·li així molt senzilleta, i que es diu Votar. I parlava d'una comunitat de veïns que es reuneixen per votar si posen un ascensor o no a casa seva i descobreixen que una persona vindrà a viure al seu pis i té un diagnòstic de salut mental. I acaben votant la comunitat si permeten que aquesta persona visqui o no visqui a la comunitat, no? Per aquest estigma, no? Per aquesta, quan dius tinc salut mental, pues a veces poses en situacions de pel·lícules de que va salir i me va secuestrar. No, això no és la salut mental, no? Clar. Jo treballo amb persones amb trastorns mentals greus i per a nada. És res de tot això, no? Però sí que pateixen i arrosseguen molt l'estigma de que tenir un diagnòstic d'esquizofrènia, pues molta gent els diu si estan bojos,
5: clar,
6: si no són capaços, clar, si són perillosos, no? Per a res de tot això. Són persones que tenen un don o
5: una altra
6: funcionen
5: manera.
6: D'una altra manera, no?
5: Diferent.
6: Sí.
5: Però
6: sí,
5: això és molt difícil de traspuar en una societat tan estigmatitzada amb moltes coses,
6: amb moltes coses.
5: Però al final també... o sigui, tu treballes amb els teus alumnes, però una mica... si parles així, diguem-ne... Imagina, no? Aquest és un programa que escolta molta gent de molt diversa procedència i de molt diversa sensibilitat, no? Quin consell donaries per enfocar una situació propera d'algú que té un problema de salut mental o un trastorn, o no sé com dir-ho, com superar aquestes pors, que suposo que és el motor d'aquesta desconfiança, la por? Al final la por, no?, és el por del desconegut.
6: Sí. Primer no arrossegar-se per l'estigma, no? I informar-se. I no és tant el que li passa, sinó com pots ajudar-lo, com el pots acompanyar, no? No aïllar-lo, no deixar que aquesta persona estigui aïllada. Yeah. Amb aquesta ciutat tan individualista, a vegades ens hem oblidat de que al costat tenim persones que tinguin o no, pues poden patir situacions de vulnerabilitat, no? Llavors, apropar-se a la persona... hi ha un professor que deia que, Héctor Colunga, deia que les persones som el cinturó de seguretat dels altres, no? Una mica, poder-nos apropar a aquestes persones, trencar amb l'estigma, que no passin desapercebudes, no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, és un consell que deixem aquí. Tot i que ja hem dit que la salut mental afronta moltes coses. Una d'elles, tu parles del llibre, Els joves.
6: Sí,
5: explica com enfoques aquest capítol de societats inclusives. Com l'has enfocat, aquest capítol?
6: El tema dels... A veure, en el meu capítol parlo dels joves, perquè jo com a professora, i comença aquí...
5: Nois i noies, no? Perquè aquí no hi ha diferències de sexe en quant a la salut mental, o sí?
6: Sí que n'hi ha.
5: Sí?
6: Totalment. Les dones som molt més vulnerables a les situacions de problemàtiques de salut mental. Som molt més vulnerables, i tant. Perquè, a veure, violència masclista, estereotips de gènere, discriminació laboral, pobresa, migració... Totes aquestes fletxes ens van atrevessant a les dones, no? I ens posicionen en una situació d'encara més vulnerabilitat a la salut mental, no? Llavors... Òbviament, les dones, sí.
5: Tenim com en situació més de risc, diguem-ne.
6: Sí, bueno, som molt més... Clar,
5: més vulnerables.
6: Sí, estem més exposades. Estem més exposades.
5: En tot cas, et preguntava pel capítol del llibre, com l'has enfocat.
6: Sí, amb el tema del llibre, jo hi ha una part que jo vaig gaudir especialment, no?, que és parlar dels joves, no?, perquè, se'ls ha titllat com la generació de vidre, no?
5: Això vull que m'ho expliquis.
6: Sí,
5: ho vam preparar
6: sí.
5: El programa, em vas dir, la generació de vidre, ho has sentit a parlar? I jo vaig dir, doncs no.
6: Sí.
5: No
6: sí.
5: sé què vol dir la generació
6: sí,
5: de vidre.
6: Sí, en parlem, no?
5: Explica-ho una
6: però,
5: mica.
6: Però el tema dels joves, jo me n'adonava a classe que molts dies em venia un alumne i em deia, Cris, tinc psiquiatre. Cris, avui has de sortir abans perquè vaig al psicòleg. Cris, avui no vindré perquè he tingut un atac de pànic i m'ha passat no sé què. Diferents casuístiques, no? I pensava, ostres, que xungos, que malament estan els nostres joves, no? I una mica el que et deia, no? Se'ls ha titllat com la generació de vidre. La generació de vidre és com... És una alegoria a generació que es trenca fàcilment, no? Que això també genera pressió i genera vulnerabilitat amb ells, no? Perquè, clar, pensar que són una generació que es pot trencar de qualsevol moment... Ei, parem un moment, no? Aquests joves són joves que han passat per una pandèmia, que són fills de crisis econòmiques, són joves que en el moment, no?, on havien de sortir, on havien de relacionar-se, han trobat les xarxes i no han sabut molt bé com gestionar-ho. Una sèrie de situacions que al final es converteixen en persones doncs molt vulnerables, no? Una societat individualista, com et deia, no? On, que cada cop es genera més soledat.
5: La soledat és terrible.
6: La soledat és terrible. I és terrible que siguin els joves, avui en dia, els que pateixen més soledat respecte a altres generacions, no? Sí. Abans la gent gran no eren les persones més vulnerables a patir soledat no desitjada. Ara mateix els números situen que són els joves els que pateixen soledat no desitjada. I dius, com pot ser una societat tan hiperconnectada, no? Tenim a un clic o a dos clics el poder parlar per WhatsApp, el poder publicar a l'Instagram, no? I es senten tan sols. Doncs sí, són els joves els que senten molt sols, no? I a vegades molt incompresos per uns adults que a vegades sembla que no ens en recordem, que tots hem sigut joves, no? Hi ha una diferència generacional entre els pares i els joves d'avui en dia, que hi ha una incomprensió entre les dues bandes, sí, que genera molta soledat, no? I per això tots aquests riscos i exposicions a la salut mental, no?
5: I apuntes alguna solució, d'alguna manera, en el capítol, o simplement fas una descripció?
6: Bueno, una mica el que et deia abans, no? Molta visibilització, la problemàtica de salut mental, no minimitzar quan una persona, pues, no sé, deixa de menjar, deixa de tenir ganes de sortir de casa, no minimitzem, no, això no soluciona un venga niña, come un poco más, o no? Yeah. Quan una persona doncs està trista, pues lo que tienes que hacer es animarte, no? Bueno, doncs no minimitzar doncs aquestes situacions. Evidentment, destinar recursos econòmics doncs a l'atenció de totes aquestes problemàtiques, no? Perquè hi ha unes llistes d'espera. Ara fa un temps que estic desconnectada de la xarxa de salut mental perquè estic amb el tema de la tesi, com deies abans, però abans em trobava dos mesos d'espera per una visita al centre de salut mental infantojuvenil. És una passada, sí, sí, sí, sí. No, no pot ser, no?
5: I els pares mica... i les mares, creus, o les famílies, creu que avui són pares, mares i altres famílies diverses, creus que estem preparats o estan preparats? Jo tinc l'edat de ser àvia, però diguem-ne, estan preparats per afrontar aquestes nous reptes?
6: És que jo crec que ningú està preparat per això. És molt difícil, és molt difícil. Hem de fer un treball molt de conscienciació, molt, molt pedagògic, també, com et deia, no? Molta inversió econòmica, però sobretot jo crec que hi ha un factor molt important, que és el tema de la comunitat, de les xarxes, de fer xarxa comunitària, de poder estar a prop de les persones que estan patint, de poder fer, no sé, grups de trobada entre mares que estan passant per una situació on els està passant el mateix amb els seus fills, no? Jo crec que aquesta frase de el pueblo salva al pueblo, no, amb aquestes situacions és una mica real, no? De dir, bueno, és que si ens apropem, si creem xarxes, si creem comunitat, doncs jo crec que és una mica la manera de poder almenys calmar doncs aquestes patiments, no? Que els pares, bueno, pateixen molt, eh? Jo que amb la meva feina, no? He estat amb adults i que porten famílies arrossegant la problemàtica de salut mental amb els seus fills des dels 16, des dels 17 anys que van debutar per primer cop. El patiment és brutal, és bestial. No culpabilitzar els pares, també, no? Perquè moltes vegades és, bueno, com hauran educat els seus fills perquè es portin d'aquesta manera o perquè siguin d'aquesta manera? No es poden culpabilitzar els pares. Els pares ho fan el millor que poden. I amb una situació de salut mental a casa és molt, molt, molt complicat, no?
5: I molt, molt difícil.
6: Sí, sí, sí, sí.
5: Vas decidir, o sigui, has fet aquest llibre, estàs fent de professora a la universitat, i la tesi vas decidir tirar cap a la part acadèmica, diguem-ne, no? Sí. I em deies per al programa que, i ara entrem amb la tesi, eh? Que potser amb el teu sector la investigació no es té prou en compte a vegades. Mm.
6: Sí, bueno, això...
5: Què volies dir? Què em volies dir amb això?
6: Bueno, doncs, a veure, tothom coneixem, no?, temes d'investigacions, amb el camp de la ciència,
5: de
6: la vida, no?, de la biologia, no?, i aquí hi ha moltes inversions, inclús hi ha programes de doctorat on es paga el doctorand perquè pugui fer una recerca. aquí em pago la tesi jo. Sale de mi bolsillo, no? I jo crec que no se li dona prou importància encara, doncs, a lo necessari, que és investigar sobre temes socials que també estan repercutint sobre la salut de les persones, no? A mi, abans et criticava una mica la definició de l'OMS de salut mental, però sí que m'agrada molt la de salut, no? Perquè no la porto escrita, però diu alguna cosa així com que que la salut no és només una absència de malaltia, sinó que també és un tema d'inclusió social, de benestar social, no? Uh-huh. Llavors, si entenem la salut també com un benestar social, que important és investigar en ciències socials per millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones que formem part d'una comunitat. Exactament, exactament.
5: En comunitat. Sí, sí. I com és que vas triar aquest tema? Dels joves, torno a recordar, la Cris Alonso López, que està estudiant la soledat no desitjada de joves immigrants en situació de carrer, no? Que estan al carrer.
6: Sí.
5: I com l'espiritualitat entesa en un sentit existencial ampli, uh-huh, no? Els hi serveix com a element de protecció. Això tan llarg?
6: Això és molt difícil de triar i em vaig estar un any per decidir-me del tema. Jo volia treballar alguna cosa que estigués relacionada amb la salut mental, però des d'una visió social, no? Com et deia abans. No tant sí, amb el tema de diagnòstic, sinó sí, un tema més social. Llavors, joves, m'interessava molt el tema de la soledat no desitjada, és algú que hem treballat en el grup de recerca, en el GIES, com abans comentaves, i el que a mi em superflipa és l'espiritualitat. L'espiritualitat em sembla algo superinteressant que jo desconeixia totalment i que gràcies doncs al meu director de tesi, l'Enric Benavent, que és un superexpert i un mega crack en temes d'espiritualitat, em va apropar i em vaig adonar doncs que era un factor de protecció. I com tu deies, no? Bueno, l'espiritualitat...
5: Hem d'explicar de quina espiritualitat estem parlant. Perquè l'espiritualitat hi ha molta gent que se'n va... Doncs el catolicisme, altra gent que se'n va, no, a la religió musulmana, hi ha gent que se'n va al budisme, hi ha gent que se'n va...
6: Doncs quasi has fet tu la definició, no? Perquè l'espiritualitat pot ser doncs qualsevol cosa que ens doni pau, que ens doni sentit, que ens doni benestar.
5: Sentit de la vida.
6: Sentit de la vida, exacte, no? Tenir una direcció, un sentit, una connexió... No, amb alguna cosa, amb la natura, amb l'univers, amb els altres, no? Però alguna cosa que doni sentit. El per què m'aixeco jo cada dia, no? Què he vingut a fer o què faré que a mi m'aixequi del llit cada dia, no? Que tiri cap endavant, no? Llavors, pensava, no, que aquests joves que es troben en una situació superdifícil perquè estan vivint al carrer, sense recursos, viure al carrer és... duríssim. És una situació molt, molt complexa. Que recordem que a Barcelona estan augmentant les persones que viuen al carrer actualment, no? Mm-hmm. Això ens ho diu la Fundació Arrels i...
5: Tu ets voluntària de la Fundació Arrels en aquest recompte que es fa anualment.
6: Col·laboro puntualment amb temes de recompte.
5: De persones que estan sense llar.
6: Això també et sensibilitza, no? De cara a triar una tesi. Llavors, bueno, veia que l'espiritualitat, és a dir, donar-li un sentit al per què estàs vivint, encara que estiguis vivint una situació de tremenda dificultat, no? Com t'ajuda a tirar endavant, no? Hi ha un llibre, que m'has dit que t'agraden les recomanacions, del Víctor Frankl, és un clàssic, eh? És el primer llibre que l'Enric em va recomanar, perquè jo no tenia ni idea d'espiritualitat, no? Però del Víctor Frankl, que es diu L'home a la recerca de sentit. Uh-huh. I és un llibre, doncs, d'una persona que està en un centre de concentració, vale? En una situació, bueno, què t'haig de dir, no?
5: Sí, sí, sí.
6: I quin és el sentit d'estar allà, no? Quin és el sentit d'aixecar-te cada dia en un centre de...
5: En un camp de concentració.
6: Uh-huh. Llavors, bueno, doncs, per aquest home, pel Víctor Frankl, tenia un sentit i això va fer que seguís viu i acabés sortint, vale?
5: D'allà.
6: D'allà. Llavors és com, vale, i aquests joves, que és nois, divina.
5: Joves, ho dius en masculí, són nois majoritàriament.
6: Quan dic joves, em refereixo en general a col·lectiu juvenil, però sí que és veritat, sí, és veritat que el que trobem avui en dia majoritàriament són joves que venen del nord d'Àfrica i l'Àfrica subsahariana i són homes. Són homes majoritàriament, però per un tema de rol de gènere cultural. És a dir, doncs, quan estan en el seu país i no tenen per menjar la seva... No? Són 5 germans, 8 germans, el pare ha mort, la mare ha desaparegut, el que sigui, doncs al final, com a home, tenen com la responsabilitat de salvar, entre cometes, a la seva família i se la juguen tremendament, no? Perquè es posen doncs, en una patera durant 4-5 dies sota un camió per venir aquí a buscar una feina, a buscar
5: una vida millor,
6: no? Llavors, quin és el sentit si això els hi dona sentit a tot el patiment, no? que tenen durant el trajecte, bueno, adaptar-se aquí, procés d'aculturació complicadíssim. Clar, aquí pensen que venen a treballar i ja està, però quan es troben que tenen una situació administrativa irregular, que els treballs són precaris, que si treballen, treballaran en negre i per 4 duros, que no podran pagar un lloguer.
5: Acaben al carrer.
6: Pues acaben al carrer. Acaben al carrer. Sí, sí.
5: Sí, sí. I aquesta tesi, la teva, diguem-ne, en quant de temps es fa una tesi? 4, 5 anys? No se sap.
6: Depèn el temps que tinguis per dedicar-li.
5: Sí.
6: Jo porto, no et voldria mentir, però porto uns 4 anys...
5: Sí.
6: Fent-la.
5: I fas entrevistes, també.
6: Sí, doncs, mira...
5: A la part teòrica i a la part
6: teòrica...
5: La part de recerca, diguem-ne.
6: La part de recerca, sí. La part teòrica aprofito als meus directors a dir-los que aquest cap de setmana he tancat la teòrica. Paco, Enric, està tancada. I després hi ha la part de camp. He fet ja una part. He estat fent entrevistes a joves que anaven a l'Hospital de Campanya Santa Anna, a la Fundació Vicky Molins, sí. Exacte, allà al Raval, al cor del Raval, que al final la Fundació Vicky Molins el que ha fet és convertir una església en un espai on es fan entrevistes a persones nouvingudes, on es dona de menjar, un menjador social supergran que donen esmorzars i dinars a moltíssimes persones que viuen al carrer, no? I aquí doncs, he pogut fer les entrevistes doncs, a aquests joves, no? I com et deia, majoritàriament homes, he entrevistat alguna noia també que ha vingut, per circumstàncies, sobretot de violència en el seu, clar, en el seu país, però sí que és veritat que són una minoria respecte als homes.
5: Suposo,
6: no?,
5: que és més difícil viure al carrer per una noia.
6: Totalment. També som molt més vulnerables les dones vivint al carrer. Imagina't, no? Hi ha estudis que parlen d'això, però clar, una dona sola vivint al carrer bueno, pot ser víctima de agressions sexuals, pallisses, robatoris, bueno, sí, situacions molt, molt complicades, no? I moltes vegades les dones que viuen al carrer acaben ajuntant-se amb homes i sometent-se a homes només perquè les protegeix, perquè les protegeixen, sí. Sí,
5: per sobreviure.
6: Sí.
5: I sense dir noms, tens alguna experiència que hagis dit, ostres, un cas d'èxit, vull dir, d'esperança, deixa-m'ho dir així,
6: sí,
5: no? Perquè a vegades... No sé, hi ha una certa sensació de que es treballa molt, però, per exemple, la gent que està al carrer, no només els joves, que venen de fora, bueno, és un tema social molt candent,
6: sí,
5: no? La gent vol que es facin coses, però no el vull al costat de casa meva.
6: Exacte, no? Sí, sí.
5: Que això
6: I,
5: és
6: bueno,
5: un tema...
6: I molt invisibilitzat.
5: Sí.
6: Sí. Doncs mira, una de les coses més precioses que m'han passat i que si parlem de sentit, a mi dona sentit a fer una tesi, un patiment de 4, 5 o els anys que em duri la tesi, doncs és un cas d'una noia que vaig entrevistar i era una noia que va venir del seu país fugint per una situació de violència molt bèstia i ella, a l'arribar aquí, doncs, comença a conèixer una mica el món social, li agrada, fa integració social, subvencionada per mil, no?, per mil fundacions, no?, que els hi puguin pagar el tema de la integració social.
5: Què és integració social? És un curs?
6: És un cicle formatiu.
5: Ah, un cicle formatiu,
6: sí,
5: val.
6: Sí, sí. I quan l'entrevisto, ella em diu, m'explica que el seu somni és ser treballadora social. I és el seu somni perquè una treballadora social d'aquí de Barcelona li va salvar la vida. Així m'ho va dir, literalment, eh? Bueno, a mi és que se me ponen los pelos de punta, no? Perquè diu que li va salvar la vida, perquè ella venia feta caldo, amb una motxilla, no?, que li pesava moltíssim, sola, espantada. Va conèixer una treballadora social que va ser un àngel per ella, no? I ella, pues, el seu somni era treballar...
5: fent el mateix.
6: Fent el mateix, no? Ella em deia, no?, ser llum per altres, no?
5: Clar.
6: I a través de conèixer-la, però bueno, econòmicament, doncs, la situació de sensellarisme, doncs, no li permetia. I bueno, parlant una mica dins de la Fundació Pere Tarrés, doncs, es va aconseguir un beneficiari anònim que li ha pagat el grau de treball social.
5: Que
6: i
5: bé.
6: Em fa superil·lusió tenir-la com a estudiant de que treball bé. Social. Sé que serà una supermega professional perquè, clar, algú que ha passat per això i que té aquest sentit de la vida, no?, que és ser llum pels altres, serà una magnífica professional i a mi em fa superil·lusió. I ja et dic, Bego és una de les coses més boniques que m'ha passat no només a la tesi, sinó a la meva vida professional.
5: Que bonic, ser llum pels altres. Això és una mica el que feu, la gent del teu sector. Però sou dones, majoritàriament.
6: Majoritàriament, sí, som dones. És una professió molt feminitzada. Hi ha professionals homes que també que són boníssims, però sí que és veritat que tant l'educació social com el treball social, doncs, són professions, doncs, de les cures, de l'atenció a l'altre, de l'acompanyar a l'altre, no? I això, doncs, encara és una professió molt, molt feminitzada.
5: Molt de dones. I a tu d'on et ve això?
6: M'ha anat bé?
5: Què vols dir? No, d'on et ve?
6: Ah, d'on em ve? La ser educadora
5: social... Perquè hi ha algú a casa teva, algun referent que hagis tingut que t'hagi portat cap aquí?
6: Pues la veritat és que no, a casa meva no. De fet, casa meva, bueno...
5: Són d'altres sectors.
6: Altres sectors, números, no?, planos i tal, no? Llavors, no, però jo sempre he tingut aquesta sensibilitat social amb temes, no sé, amb les notícies, amb el tema del voluntariat, no? Des dels 16 anys soc voluntària portant-me nens a la muntanya, que no té res a veure, no? Però llavors, no sé, sempre m'ha cridat l'atenció, sempre he buscat i fins que vaig trobar la professió de l'educació social, que jo sempre dic que és la millor professió del món.
5: És que estava buscant els antecedents perquè arribaves aquí, i era una mica perquè això és, diguem-ne, una manera de ser.
6: Sí, totalment.
5: És vocacional.
6: Sí, ha de ser totalment vocacional, no? Jo ho dic
5: perquè
6: a vegades...
5: Perquè si no, les motxilles te les emportaries a casa.
6: Bueno, a veure, hi ha un falso mito de que no, tu tanques la porta a la feina i ho deixes allà a la feina. No sempre és així, no ens acanyem, no? Però sí que tenim eines, doncs, per poder gestionar certes situacions, no? I tenim eines tant personals com d'equip, no? Tenir Clar. Supervisions d'equip, no? Que també acompanyen el professional perquè escoltem coses i vivim coses que són molt dures també, no? Abans et deia, és la millor professió del món, però també és una professió que moltes vegades...
5: Veus el pitjor de les persones.
6: Veus el pitjor de les persones o el que els altres no volen veure, no? Però també la satisfacció que et porta, un missatge de mana agafat a la feina, la satisfacció que et dona, un gràcies, he aconseguit sortir de casa i portava 3 mesos sense sortir. Doncs això és, bueno, és el que t'emportes, no?, també de la professió.
5: I ets més psicòloga o més educadora?
6: Més educadora, sempre, 100%. A veure, tinc la part de psicòloga, que això també ho explico molt, no? Jo, quan tinc els alumnes al davant, jo faig una assignatura que es diu Salut Mental aplicada a l'educació social, que tiene mi parte de psicòloga per la part de salut mental, però té la part d'aplicació a l'educació social, no? I dic, bueno, jo quan vaig estudiar psicologia, a mi psicologia em va permetre veure... com és la persona, com és el cervell de la persona i com funciona la persona. Però no donava resposta a algo que per mi era molt important, que era no és què és la persona, sinó què necessita. I el què necessita ho respon sempre al professional de l'acció social, un treballador social, un educador social, que ens encarreguem d'això, no?
5: Aquesta part.
6: Per tant, jo sóc més del què necessita, que no ni qui és, ni quina etiqueta té, ni m'agrada molt més el què necessita i poder estar al seu costat. Sí.
5: Cap aquí. I com et projectes a futur? Cap a on vols enfocar un cop acabis la tesi? Un cop... que t'agrada més el món acadèmic, t'agrada més tornar una mica a la part més pràctica d'una feina com la que tens a la Fundació? Què et motiva més?
6: Tot i que no acostumo a projectar molt com a llarg termini, perquè bueno, la vida ja m'ha anat portant pels camins, no? I jo m'he deixat a vegades portar bastant pels camins. Clar, jo si et dic que vaig començar a batxillerat queriendo ser arquitecta y repartiendo según de bachillerato...
5: Això volia parlar. Mira, m'has connectat perquè et volia parlar d'això. Tu vas... O sigui, perquè ens entenguem, tu parteixes d'un fracàs.
6: Jo, sí, sí.
5: No, de lo que socialment es consideraria un fracàs.
6: Exacte.
5: Que és repetir curs.
6: Exacte, exacte.
5: No? Que
6: exacte.
5: Això...
6: Jo t'ho puc explicar com que estava interessada per moltíssimes altres coses, menys els estudis, que també acostuma a ser habitual amb un adolescent, no?, que s'està trobant a ella mateixa, que estàs molt més interessada doncs, pel teatre, no?, perquè feia teatre, per al tema de la música, per les amigues, per los novios, estava molt més interessada per tot això que no pas per la filosofia, per les matemàtiques i per l'economia, o sigui, a mi què m'estàs explicant, no?
5: No, però això ho connectava perquè em va fer gràcia de dir, ostres, i ara estàs fent un doctorat, no? O sigui, que a vegades un adolescent que té un fracàs, els pares i les mares o les famílies han de mirar-ho constructivament.
6: Jo sempre ho explico, no? I a vegades m'he trobat doncs, amics, no?, de família, familiars, inclús, no?, de és que va a repetir batxillerat o és que ha decidit no estudiar, no seguir estudiant. Dic, bueno, tranquil, ja trobarà el camí, no? A vegades el camí es va fent, es va construint.
5: Clar.
6: Per això et deia, jo no soc molt de projectar perquè
5: el camí t'ha anat portant.
6: M'ha anat portant. Ara bé, m'agrada molt l'acadèmia, m'agrada moltíssim la docència, m'agrada estar a prop dels meus estudiants, però no desconnectar mai de la part professional, no?, de l'educador social que està al costat de les persones. Això no m'agradaria desconnectar-ho. Si puc, demanaré aquest desig.
5: Mantenir una mica les coses. I a casa teva, quan que venen d'altres sectors... Jo, saps que en aquest programa sempre m'agrada parlar de les mares. Bueno, i de la teva, que a més la conec encara més, sí. Amparo, des d'aquí et saludem. Però a banda de ta mare, tu també tens una figura familiar important que va ser la teva àrea, Araceli. No?
6: Sí, la meva àrea.
5: Elles dues, aquestes dues dones de casa teva, m'agrada connectar-les amb les meves convidades, no? Que, com a dones referents per tu, una mica què és el que t'han portat, què és el que són, què tens d'elles avui en dia o en què et reconeixes?
6: Jo et diria que jo crec que sóc jo perquè m'han fet elles, no? També no sé, la meva mare, la seva tenacitat, les idees que té super clares, però a la vegada la tendresa de la meva mare, la comprensió, l'escolta, no? Amb la meva mare, bueno, clar, és un pilar per mi, per la meva vida. I la meva àvia també, aquesta part tendra, aquesta part de... Bueno, les àvies són les àvies, no? Però és que la meva àvia Araceli era una persona molt, molt

0: que fem visibles dones.
1: Home, jo vego sense... La veritat és que he tingut... Em sento una privilegiada perquè he tingut una mare i un pare doncs, que han estat amb mi, que m'han acompanyat, que no han deixat que caigués en cap moment. A vegades han sigut durs, també, eh? I també m'han dit les coses com me les havien de dir, no? Però la sort que tinc de tenir els pares que tinc, pues, segurament no seria o no hagués fet el que he fet i arribat sense ells, totalment.
0: I quan tu tens aquests joves al costat, els que ajudes, que no tenen aquests pares... que els hi ha sigut referents. Quines són les eines més importants que els hi has de donar?
1: Doncs, primer, l'autenticitat. Ser autèntics amb les persones. Ser tu mateix, no? Bueno, el tema de...
0: Tenen esperança, que és una mica... Te refaig la pregunta. Algú que no ve d'unes... No?
1: És... Molts l'han perdut i crec que la feina de l'educador social és acompanyar-los a trobar-la, a trobar el sentit, no? Per això eres per mi tan important el tema de l'espiritualitat, perquè li podem dir com tu vulguis, no? Però ajudar-los a trobar l'esperança, a trobar el camí i acompanyar-los en aquest procés. Jo no parlo de no utilitzo la paraula ajudar, no? Que és com el típic quan comences a fer educació social, els de primer sempre diuen no, jo estic aquí perquè quiero ayudar a la gente. I diuen, bueno, ajudar, bueno, acompanyem. Les persones fan els seus propis processos, no? Tu estàs allà al costat per acompanyar-los, no?
0: Clar.
1: I connectant-ho amb el que deies dels meus pares, els meus pares també m'han acompanyat, no han fet el camí per mi, no? I això també, jo ho tinc molt present quan acompanyo a persones, no? Fer l'acompanyament i no fer-los el camí a ells, que això jo crec que és molt important. Però parlaves de temes d'heroïnes referents.
0: Sí. De dones referents.
1: De dones referents i em vas demanar alguna dona, no?, que jo tingués com a referència, que suposo que en parlaràs.
0: Ara en parlarem.
1: Ara en parlaràs. Però també et volia dir que jo tinc moltes heroïnes quotidianes a la meva vida, no? Tinc les meves millors amigues, la Berta i l'Esther, que la Berta és superfan del teu programa, que lo sepas.
0: Que bé, la saludem a la Berta.
1: No, tinc a les meves amigues, tinc a les meves gates.
0: Les saludem.
1: A les meves companyes de la universitat, a la Lisette, a la Isabel, a l'Aina, a la Gisela, no? A totes les meves companyes, no em quiero dejar nadie, me dejaría mucha gente, així que ho deixarem amb companyes, no? Tens
0: moltes dones referents a prop.
1: Moltes dones referents. La Susana i la Gemma de la Fundació Estia, no? O sigui, tinc el privilegi de treballar amb dones que són per mi referents i jo crec que això també em fa qui soc, no? No només la mare i l'àvia, no? Que són importants, sinó que estic configurada per totes aquestes dones que van passant a la meva vida i em van deixant doncs cadascuna alguna coseta.
0: Que maco per totes elles, doncs sí. Fem un record des d'aquest programa i això ens permet entrar amb la dona de la història que has triat per parlar d'ella. La dona que has triat està molt de moda aquests dies. Bueno, de moda vull dir... És notícia, que no ho he dit bé. És notícia aquests dies. Sempre ho ha sigut, de fet. Des de molt joveneta és la Greta Thunberg. Ella va néixer un 3 de gener del 2003 a Estocolm, a Suècia, amb una família molt vinculada a les arts. La seva mare, la Malena, és una reconeguda cantant d'òpera i el seu pare, actor i productor. I des de ben petita ella va mostrar una sensibilitat especial respecte al medi ambient, als animals, als entorns. I als 8 anys, molt jove, va veure un documental sobre el canvi climàtic i va quedar molt impactada. I no podia entendre com és que els adults, les persones adultes no feien res davant una crisi que tant en parlem i que tant hem parlat que parlem cada dia, perquè cada dia hi ha pluja, cada dia tenim episodis crítics, avui era notícia quants diners s'han perdut amb les onades de calor a l'estiu. I ella bueno, va ser molt coneguda amb només 15 anys, que va decidir no anar a escola i es va ser davant del Parlament suec amb un cartet que deia vaga escolar pel clima. No ho diré en suec perquè pot ser una mica difícil per mi. I volia que el seu govern, el govern suec, complís l'acord de París, i ella doncs va fer aquest gest que inicialment doncs, bueno, va ser una mica la gent una mica escèptica i després molts estudiants la van seguir. O sigui que és una xica que ha sigut líder,
1: sí.
0: No? Amb el seu, i va néixer aquest moviment de Fridays for Future que se va estrenar per Europa, arreu del món. Bueno, tots recordem també molts nens i nenes de moltes escoles amb aquests dibuixos, no?, dels Fridays for Future. Ha anat a la ONU, al Parlament Europeu, al Fòrum Econòmic de Davos. Bueno, s'ha fet gran, és carismàtica i també té un compromís amb altres causes. I ara mateix participa amb la flotilla civil que està anant a Gaza,

0: que és una iniciativa internacional que reclamarà el toll foc d'aquest genocidi terrorífic que estem vivint per part del govern d'Israel, i reclama poder entrar ajuda humanitària a la població palestina. Un cop he fet un resum, molt resum, de la seva vida. Ha tingut nombrosos reconeixements, però sobretot ella té un valor, que és que una noia tan joveneta, ara ja no, però quan va començar, no, ha generat aquesta consciència col·lectiva i ha sigut un referent, i m'agrada molt que la triessis. Bueno, ets la 185 convidada i encara no havíem parlat de la Greta Thunberg. O sigui,
1: número rodó. A mi em va sorprendre que no la tinguessis a la llista, no?
0: Sí.
1: Però,
0: hi ha moltes dones potents, ella és una. Per què l'has triat?
1: Bueno, una mica el motiu de triar-la... Bueno, primer perquè em recordava, no, tota la conscienciació social que ella fa al darrere, no, que com a activista social, que a mi m'encanta, i a part t'he pogut, no, explicar una mica la meva vida i per tant veure'm reflexada, però sobretot perquè és una dona jove, no? Que a vegades el que parlàvem abans, no? El tema dels joves. Pues els joves, no tots els joves estan a casa sense voler fer res. Doncs hi ha molts joves que treballen moltíssimes hores, joves que jo veig a la universitat que s'aixequen, venen a la universitat, se'n van a treballar, se'n van a fer pràctiques al cap de setmana. O sigui, hi ha molts joves que sí que volen canviar el món, que sí que tenen aquesta força, i una mica a l'homenatge a aquests joves que no els oblidem, no? I que hi ha majoritàriament joves que sí que volen tirar endavant, que sí que lluiten, que sí que treballen, no? I per últim, ella ho ha comentat públicament, no? Però ella és neurodivergent, vale? I també a mi em semblava, doncs...
0: Que és una diversitat.
1: És una diversitat, exacte. Ella ha explicat que té un diagnòstic d'autisme i trastorn obsessiu compulsiu, no? I ella ho viu com un do, no? No vull romantitzar tampoc el tema de la diversitat funcional, ni molt menys, però ella ho veu i ho viu com un do, i bueno, una mica el recordatori de joves, d'acció social, de col·lectivisme i el tema de la diversitat funcional, una mica doncs, per portar-te algú
0: no
1: que
0: vull,
1: parla...
0: No ho vull, com es diu?
1: Romantitzar
0: perquè s'ha de tractar, si es pot, també.
1: S'ha de tractar i s'ha de treballar, però primer hem de començar per la societat.
0: Clar.
1: Per la societat, per canviar la societat, sí.
0: Sí, no, home, que pugui haver diagnòstic, jo crec que ja és bastant positiu, no? Que moltes vegades no hi ha diagnòstics.
1: Bueno, aquí també podríem allargar-nos moltíssim, Bego, perquè a vegades el diagnòstic és posar una etiqueta a algú, no? I també oblidem-nos tant més de la etiqueta i pensem més en el que necessita aquesta persona i no pas en aquesta etiqueta que a vegades es posa i que pesa molt, sobre la persona que li recau aquesta etiqueta.
0: Déu-n'hi-do, tenim moltes coses per aprendre. Entrem al toc final perquè ens queda res, un minut i mig. Clar, jo et volia preguntar moltes coses així, més teves així com a personals, entre altres coses, bueno, doncs només diré que tu també has sigut com a molt reivindicativa, no?, tota
1: sí,
0: la vida.
1: Sí. A casa, a la uni, a tot arreu, sí.
0: Et consideres molt treballadora o t'has de motivar?
1: No, sóc una persona treballadora, però també canalitzo els esforços. Mira, s'acaba el temps, però hi ha un llibre superxulo d'un filòsof surcoreà que es diu La societat del cansament,
0: sí,
1: que una mica parla d'esta autoexplotació i este superpositivisme amb el tema de la producció i del treball, que tampoc ens hem de tornar bojos, que hem de reivindicar també espais de connexió amb un mateix, de descans i d'avorrir-nos, per què no?
0: I on t'avorreixes tu? A casa, a la muntanya, on t'avorreixes?
1: Jo m'avorreixo moltes vegades doncs, a casa, però sempre busco alguna cosa per fer. Pues, cuinant, m'agrada molt cuinar, m'agrada molt fer pues, això, muntanya, faig... Sí, m'agrada avorrir-me també, per què no? Bueno, m'estic integrant, perquè portem ahir el xip de...
0: Hem de fer
1: i a vegades no costa, però
0: el que sí que hem fet avui és un programa llarg, quasi d'una hora, i ja arribem al final perquè ens hem d'acomiadar, així que moltíssimes gràcies, Cris, ha estat un plaer.
1: Gràcies a tu, Bego.
0: Per acompanyar-nos, hem après molt, ens portem molts deures i reflexions, i també volia agrair, com sempre, a l'Eli Arjona, que ens ha acompanyat des de la part tècnica, i recordar a les persones que ens escolteu que sempre busquem heroïnes quotidianes on potser no les aniríem a buscar mai, i que estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a les plataformes de podcast i a la web de Ràdio Molins de Rei, que sempre ens acull magníficament. Adeu!

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
0: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
2: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
0: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
2: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius a la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport però no ens han dit res. Portar DNI i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
5: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que dic, nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
1: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
1: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
1: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
1: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7, entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp, en direcció a Amposta, hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2, entre Maçanet de la Selva i Tordera, en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit i hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
1: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. I també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys a l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita a la Norma Lebrero.
6: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
7: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
6: Mentre això passava, dins el Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
8: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
6: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I seguim repassant, i és que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
1: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra també, en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
1: I els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven des de l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada a prop.
0: I hem de parlar de dades. És que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, el conegut CIE, ha atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui mateix per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
1: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
0: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una Sant Cugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
1: Ens ho explica des de Cugat Media Pau Vázquez.
9: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa, que aposta per introduir les cures paliatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada paliativa dins de l'atenció cardiològica.
10: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada paliativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures paliatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
9: El projecte prova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
0: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
1: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge dins d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
11: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
12: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
11: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
0: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exhaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
1: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
13: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà, el Parc del Pinaret acollirà, a les 10 de la nit, dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
14: A veure, nosaltres d'entrada procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
13: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
0: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
1: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
15: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
16: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
15: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició, un total de 7 concerts.
0: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona, on un any més, com a acte destacat previ a les festes de Sant Magí, arriba la Imaginada.
1: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mart és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
17: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
18: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obertes les portes a tothom que estigui creant.
17: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
0: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
0: Les 2 i 20 minuts, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
1: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club baugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que s'ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
0: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
1: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
0: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
1: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
21: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes coses, ens falta, doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores, doncs, noves que s'estan cada cop, doncs, més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
0: I també escoltem a Berta Pujadas, jugadora precisament del Badalona Women.
22: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar, pues, tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar, i al final, bueno, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i sobretot gaudint.
0: I hem de parlar que estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Empat a dos entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arraquinat va marcar-ne dos abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennaro Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bennett. David López, en els gironins, va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
3: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
2: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
0: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputen les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
1: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.
4: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació i vinc a aprofitar l'oportunitat.
1: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
23: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i, bueno, per preparar la temporada el millor possible. Sí, però, bueno, ara l'important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i, bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
1: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la segona federació, Badalona i l'Hospitalet. Escolten primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
24: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
1: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
25: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé. I sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tots remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
1: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
0: I a banda de l'Històrics, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:45, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 8:45, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Us imagineu que un violí parlés? I us imagineu que digués coses tan divertides com que vol esquiar? Doncs escolteu el proper poema i segur que us divertirà saber el que un violí pot desitjar. Estem a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, on l'Héctor Juárez ens ha convidat a sentir una de les poesies més divertides de tot el món dels poemes. Violí, escrit pel gran poeta i amic Miquel Desclot. Hola, Héctor.
4: Hola.
3: Quin poema més divertit, et felicitem.
4: Gràcies.
3: Una cosa, saps tocar el violí?
4: No.
3: Una altra cosa, saps esquiar?
4: Sí.
3: I una cosa més, t'agrada la poesia?
4: Sí.
3: Ens pots dir com es diu aquest poema que has escollit?
4: Violí.
3: I ens pots dir qui l'ha escrit?
4: Miquel Desclot.
3: Doncs, què et sembla si comencem?
4: Vale.
3: Avui llegim un poema ple de música i de gunyí, gunyí, gunyí. Violí, del poeta Miquel Desclot. A mi no em ve d'aquí tocar demà o ahir. Jo sóc un violí que sona per que sí en sí.
4: Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Aquest que em grata així es creu un serafí, però és un assassí que em fa per treure un mi sofrir.
4: Guanyi, guanyi, guanyi. Deixeu-me anar a dormir o beure un got de vi. Tinc mandra i tot de dir que això no fa per mi ni un bri. Guanyi, guanyi, guanyi, de vespre o de matí. El que m'agrada a mi, en lloc de tan guanyi, és practicar l'esquí marí. Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Moltíssimes gràcies, Héctor. Ens hem divertit molt amb aquest poema tan musical. Nosaltres ens tornem a trobar aquí, amics, al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu!
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
5: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
7: Bon dia, Adrià.
5: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat, ja que també s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
5: Hem de parlar també del temps, perquè Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
7: Moment, doncs, per repassar la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada davallada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu Central i també Oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
5: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
5: I en successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
5: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
5: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona, el Prat domina la tranquil·litat.
7: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que s'inclouen, que inclouen, com diem, la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
9: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. O sigui que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa... portem tot.
10: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto del DNI, pero lo único, ningún tipo de control. O sea, que muy bien. Solo ha sido allí, un poco para control. A las 4 encima nos lo pidieron, o sea, que...
11: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat, i ja està.
5: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de 500 de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
12: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que ha dit, nosaltres també volem de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
7: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
5: I tot plegat, aquesta situació entre Espanya i Itàlia la va desencadenant la crisi migratòria de Ceuta. Precisament, a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
7: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
5: I tornem a parlar d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
7: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles, al Ripollès. El servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via per les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
5: I paral·lelament, en el transport per carretera continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
7: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
5: Precisament, moment també de revisar les carreteres catalanes, on destacar aquest carril tallat a l'AP7 que provoca 7 quilòmetres de congestió en direcció a Amposta entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Aquesta és la principal afectació ara mateix a les carreteres catalanes. I doncs hem de tancar aquest bloc parlant del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
7: Per això es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. També es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de les lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
5: I avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita Norma Lebrero.
13: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
14: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
13: Mentre això passava, dins del Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è president de la Generalitat.
15: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
13: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
5: I hem de parlar de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines, la majoria infants.
5: I també hem de parlar de que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
7: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
5: I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure de la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
7: Els fets es van produir al barri del Poble Nou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada molt a prop.
5: Hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les les violències masclistes han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons aquestes dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
7: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total d'atesos l'any 2025.
5: I obrim plana local i anem a Sant Cugat, on una investigació amb participació d'una nativa del mateix municipi estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
7: Des de Cugat Media ens ho explica Pau Vázquez.
16: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
17: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
16: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
5: I avui, dia 8 d'agost, estem a un mes de l'inici de curs. I a Girona, l'escola Montessori Palau ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
7: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge des d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
18: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
19: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació del que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
18: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
5: I obrim plana cultural parlant de música, en concret de Joan Dausà, que ha exhaurit les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp.

0: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic des de Ràdio Cambrils. Més detalls, Adrià Muñoz.
1: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
2: A veure, nosaltres d'entrada procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
1: I demà arribarà el torn d'un dels caps de

0: Actualment, la proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
1: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
0: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
2: I ens anem a Tarragona, on ja estan els actes previs de les festes de Sant Magí. Un d'ells, i és un dels actes destacats, és la Imaginada.
3: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mar és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
4: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
5: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obert-te les portes a tothom que estigui creant.
4: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
2: I hem de parlar de castells i no sortim precisament d'aquesta zona tradicional. I és que la colla Joves Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
6: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronta en una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
2: Les 2:49, moment de parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
2: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
3: A tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar, a partir de les 9, un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea diumenge vinent, dia 16, en el lloc del que s'ha suspès a Tanger del dia anterior.
2: I us hem de donar una notícia d'última hora, i és que durant la disputa del Mundial ja els mitjans argentins es van fer ressò de la malaltia que patia Jorge Messi, pare de Leo Messi, que ha mort ahir divendres en un hospital de Rosario, a l'edat de 68 anys, segons han informat diversos mitjans argentins.
3: Jorge va guiar ja de ben petit els passos del seu fill al futbol i ell mateix va ser el responsable de lligar la vinculació de l'aleshores jove jugador amb el Barça l'any 2000, quan Leo tenia amb prou feines 13 anys. Convertit en agent de futbolistes des que va descobrir el potencial del seu fill, es va dedicar exclusivament a cuidar la seva carrera.
2: I recuperem amb el futbol a casa nostra i hem de parlar de l'Espanyol, que juga avui un amistós. L'últim de la pretemporada serà a Coventry, Anglaterra, a partir de 6:45.
3: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi de Cornellà al Prat durant aquest matí.
2: I en futbol femení, el Badalona Women va tornar a guanyar per 4-2 en un altre amistós de pretemporada a Salou.
3: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
8: seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos, i que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes

0: coses, ens falta doncs acabar de polir certs detalls, també jugadores doncs noves que s'estan cada cop doncs més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
1: I estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Empat a 2 entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennard Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bennett, David López en els gironins va ser expulsat i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
3: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix, i l'equip des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
2: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
1: Ja hem de parlar de bàsquet, i és que l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge per a 2 temporades del pivot francès de 21 anys, Zachary Perrin, provinent de l'Hamburg.
4: Escoltem Joaquín Prado, director esportiu del club lleidatà.
5: Muy, muy contentos con la incorporación de Zachary Perrin. Es un gran refuerzo para nuestro juego interior. Se trata de un jugador con un enorme potencial de futuro, muchísima proyección. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, de 21 años. Tras su paso la temporada pasada por Hamburgo, donde fue uno de los jugadores más destacados tanto en Bundesliga como en Eurocup, y la verdad es que creemos que completamos muy bien esas posiciones interiores con su incorporación.
1: I el torneig històrics de futbol català avui es disputen les semifinals a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu.
4: Comencem parlant precisament de la segona en aquest derbi de la capital. Escoltem d'una banda Flavio Ribeiro, davanter de l'Europa.
6: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació i vinc a aprofitar l'oportunitat.
4: I per part del Sant Andreu escoltem Jaume Tobar.
7: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco i, bueno, preparar la temporada el millor possible. Sí, però, bueno, ara l'important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys i, bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
4: Abans del derbi, però, arribarà l'enfrontament entre dos dels equips més potents aquesta temporada, que just comença a la tercera federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem per una banda Eric Iglesias, davanter del Badalona.
8: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
4: I acabem escoltant un dels darrers fitxatges de l'Hospitalet, que per cert és el defensor d'aquest torneig històric, ja que es van dur l'edició de l'any passat. Escoltem com diem Boris Garros.
9: Crec que xulo, al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tot remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
11: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
12: No es eso. Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
13: ¿A que sí?
12: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
11: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
14: Sí, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
11: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
15: ¡Impacto inminente!
11: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
16: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
17: ¿Cuánto tiempo?
18: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
11: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
19: ¡Tiburón!
20: Todo va a salir bien.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenents d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona al Prat hi domina la tranquil·litat. Tot i això, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també està generant cues al vestíbul d'accés. I Protecció Civil manté l'alerta per fortes pluges avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. Es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. Canviem de tema ara perquè prop de 900 persones participen aquest vespre a la cursa del Seguici de Tarragona. La 12a edició manté els 5 quilòmetres en un recorregut que cobreix bona part del nucli antic de la ciutat, des de la plaça de la Font fins al Pla de la Catedral. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: El Club Excursionista Allibera Adrenalina i la Mulassa tornen a organitzar una de les curses populars més esperades i més participatives enguany, amb prop de 900 inscrits. En aquesta edició, les tres curses infantils donaran el tret de sortida a 8:15 del vespre. Joan Carles Gil, president de l'Allibera Adrenalina, destaca l'esportivitat de l'acte i que la canalla tingui el seu punt de trobada.
3: No competitiva 100%. De fet, hi ha molts nens que participen, ja els més grandets, de 8, 10 o 12 anys, que fa la cursa infantil, i després permetem que amb els seus pares, que si estan inscrits a la cursa llarga, puguin acompanyar-los.
2: La cursa general començarà a 9:15 de la nit. Com a novetat d'enguany, hi haurà un punt d'animació a la plaça de la Pagesia.
1: I acabem amb un apunt en plana cultural, perquè el director, dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomás, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Molins de Rei i un munt de músiques presenten

Hola i benvinguts a un nou programa de Amor d'Orquestra. En el programa d'avui el dedicarem a George Melacrino. En George Melacrino és el nom del violinista, compositor i director d'orquestra britànic que va néixer a Londres el 1 de maig de 1909. Durant la Segona Guerra Mundial, George va sortir il·lès d'un bombardeig on va perdre a la seva dona i els seus dos fills. En aquest període dirigia l'Army Radio Unit. Acabada la guerra, forma el grup Masquerader, amb 16 músics, i en ser ben acollida es convertí en l'orquestra Melacrino, ara ja amb 40 músics de corda. La seva composició instrumental genera una nova manera d'escoltar la música melòdica, essent un estil amable i dolç, essent ben rebut per la major part de les emissores de ràdio. Us convidem a fer un viatge amb l'orquestra Melacrino.

Bé, amics, i fins aquí el programa a mode orquestra que avui l'hem dedicat al George Melacrino. Passeu bé i us espero a la propera programa de A Mode d'Orquestra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Des d'avui Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provenients d'Espanya i, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetia ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provenients d'un i d'altre país. Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat hi domina la tranquil·litat. En paral·lel, això sí, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions, i és que segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes estan paralitzades. La vaga també genera cues al vestíbul d'accés. I d'altra banda, Protecció Civil manté l'alerta de fortes pluges per aquesta tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidentals. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses amb més de 20 litres en 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. I en plana de successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. El 15 de juny, a més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. Donem ara un cop d'ull ràpid al trànsit perquè hi ha un parell de vies tallades a la xarxa viària. Es tracta de l'L401 a Lleida, el tram de Fígols i Alinyà, i també la C58 d'entrada a Barcelona, en aquest cas en sentit Sabadell, ja que ha bolcat un camió aquest migdia. En plana cultural hem de destacar que el director, dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus, referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. Alonso deixa una trajectòria artística de més de 50 anys vinculada a alguns dels grans èxits de l'escena teatral del país. I en els esports recordem que aquesta nit el Barça té doble enfrontament de pretemporada, en aquest cas un triangular davant l'Udinese i el Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Un motorista ha resultat ferit greu en un xoc frontal entre tres motocicletes a la carretera L401 a Fígols i a Alinyà, a l'Alt Urgell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El motorista ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total hi ha hagut 5 afectats per la col·lisió, a més d'aquest ferit greu, amb 4 més menys greus. Arran de l'accident s'ha tallat durant una hora aquesta carretera L401. Seguim a les carreteres perquè un incendi de vegetació ha obligat a tallar parcialment la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona. Els bombers han destinat 7 dotacions a apagar el foc que s'ha originat en uns matolls en una zona entre l'autopista i les vies del tren. Els conductors en sentit Barcelona poden fer el desviament per la sortida 607, mentre que la 609 es troba tallada. I encara a les carreteres, un camió de recollida de residus ha volcat aquest migdia a la C58 a Barcelona, complicant la circulació al nus de la Trinitat. El camió accidentat s'ha retirat del tot cap a les 5 de la tarda i han continuat les tasques de neteja de la via. Poc abans de les 7 s'ha reobert totalment la circulació a Barcelona en sentit nord. I Protecció Civil a hores d'ara adverteix de fortes tempestes durant les properes hores, juntament amb l'avís de temps violent per part del Meteocat. El fenomen es concentra al Pirineu i Prepirineu Occidental i a Ponent, on descarreguen xàfecs acompanyats de tempesta i se n'aproximen més des de l'Aragó, amb possibilitat de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados. Marxem ara a Rodalies, on està tallada la circulació a l'R1 i l'RG1 entre Blanes i Pineda de Mar per un incendi a prop de les vies en una zona de canyes que ha obligat a activar 3 dotacions dels bombers. El foc ja es troba controlat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Massanes a causa de la incidència. DIF ha informat que a causa del foc s'ha tallat l'atenció entre les estacions de Pineda i Blanes a petició dels propis bombers. On ja s'ha restablert la circulació és a la línia R3 entre Planoles i la Molina després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. No és la primera incidència que pateix la línia en les darreres hores, ja que aquest divendres al vespre ja es va haver d'aturar el pas dels trens entre Ribes de Freser i Planoles per la caiguda d'un arbre a la via i no s'ha reprès fins aquest matí. I en cultura, el director dramaturg i realitzador de televisió Àngel Alonso Tomàs, cofundador del Teatre Villarroel, va morir ahir als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. I tanquem amb els esports perquè el Barça juga a partir de les 9 un triangular a Udine, Itàlia, s'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem-hi ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Benvinguts, canalla! Benvinguts i molt bon estiu!
5: Generació Chip.
4: I per celebrar l'estiu... Seguim amb sessions del Generació Chip. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chip que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
6: Happy vibes, Itamo Disco Classics Megamix Volume 2.
7: Generació Chic amb Toni Ramoneda.
4: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem aquí un nou Generació Chic. Amb aquesta sintonia que saps que ens transporta, vulguis que no, tot i que aquesta sintonia és una mica posterior, però ens transporta als 80 i als 90, perquè ja ens l'hem fet nostra, ens l'hem fet del Generació Chic. Aquesta història que ja saps que compartim, una entrega per setmana d'aquestes cançons que ens van tocar a tots els 80 i els 90. I si tu vols formar part també d'aquesta Generació Chic, ja saps que només cal que... Així de fàcil, et posis a seguir-nos a Instagram, és on tenim instal·lada, on tenim muntada aquesta comunitat, el nostre campament dels 80 i els 90. Sí, senyor. Allà, doncs mira, ens trobem, ens diem coses, ens expliquem coses i a vegades també ens proposeu cançons o ens demaneu cançons. Això es feia molt també a la ràdio d'Avantes, aquella ràdio dels 80 i els 90, que és com també volem recuperar una mica aquí, amb aquest programa, amb aquesta generació, la manera de fer la ràdio d'abans, també. Aquella manera de... amb aquella veu angulada, amb aquells seus que tenien veu, clar, vés a saber. Aquí un fa el que pot, o el que el deixen. Però sí, volem recuperar també una mica, doncs, aquella història, com escoltàvem nosaltres la ràdio, quan nosaltres intentàvem gravar aquelles cançons amb aquelles... amb aquells radiocassets... I maleïa amb el locutor perquè presentava la música. Ai, justament fins quan començava a cantar, aleshores ens fotia en l'aire tot l'inici de la cançó. Això se'n diu quadrar la cançó. Quadrar-la és quan vas parlant fins que just comença a cantar. Au, mira, ja teniu una dada més. Una dada que segurament us interessava exactament bastant poc. Però bé, jo us la regalo, que aquí estem, això, quan estem contents, regalem coses. Sense problemes. Aquí el Generació Chic.
7: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
4: Començant el Generació d'avui amb la banda dels Deep Edge, amb aquesta colla que ens estimem tantíssim aquí, el Generació, és del Violator de 1990, aquest Personal. Sí, senyor, això és el Personal Jesus.

Doncs tot un luxe començar la generació d'avui amb una banda com els Depeche Mode. Aquesta, com et dic, és de 1990, des d'un àlbum que es deia Violator. I és un exemple més d'això, doncs, que són els Depeche, que tampoc els descobrirem ara, no? Aquesta banda de música electrònica, aquell synth-pop que en deien, des d'Anglaterra. La banda del Vince Clarke, que ja saps que després va marxar per va muntar coses com, per exemple, els Erasure, que també hem escoltat aquí, que també coneixem, evidentment, perquè són d'això, de la nostra penya, de la nostra generació.

Un luxe dels que ens agrada a nosaltres començar amb els Depeche Mode. Ara anem amb una història que també marca molt la generació, eh?

aquest Pop-Up de Valion, sens dubte, va marcar la nostra generació xic, la nostra generació dels 80 i els 90, una història que està feta amb retalls i retalls i retalls. Podria ser perfectament un collage. És un acrònim d'això de Mars, que són els qui han fet això. Són uns, són uns DJs que aquí fent collage han fet moltíssimes coses. I surten doncs, aquestes històries que vam dir o que vam anomenar morts amb aquest Pop-Up de Valium. El que et demanes que pugis, que pugem el volum amunt. Així que vinga, som-hi, va! Anem a pujar el volum i a ballar, perquè això, dins de tot, és música de ball, és música de discoteca, i aquesta ens agrada força, així que tots a punt, volum amunt, a ballar tot Cristo, vinga!

0: aquesta tècnica que estem sentint ara aquí sota és se'n diu un scratch, que és el tirar el disc endavant i enrere. Ara, evidentment, com que ja no es treballa amb disc de vinil, doncs això és més complicat. Sí que és veritat que amb les taules de mescles, diguem-ne, de DJ professional, amb els giratoris aquests, doncs sí que es pot fer un efecte semblant, però trobem a faltar, no? I com trobem a faltar això d'un... Això, veus com sona això? Això es aconsegueix tirant el disc endavant i enrere i... Mira, això sí que ens porta molt aquesta època de DJs. Quatre DJs són els que van muntar aquesta història, es van dir Mars. I per què es diuen Mars? Doncs molt fàcil, perquè són les quatre o les lletres dels seus integrants. Martin Young, la M, Alex, es va dir, i Russell, M-A-R-S-S. Mars, és l'únic tema d'aquesta producció, eh? Vull dir que, deia abans, han marcat tota una època per nosaltres, però són... és l'única cosa que van fer. Això sí que és, evidentment, moltíssim un One Hit Wonder, però és de la nostra generació i per això sona aquí el Generació... Mira, ho direm de la manera que ho diuen ells, també.
1: Generació, sí.
0: Ah, això mateix. Anem ara amb una història diferent. Això és So Motown autèntic, ens arriba des dels Estats Units, Rockwell, perquè algú diu que l'està mirant, Somebody Watching Me. Això és del 84. La història que hi ha darrere aquest tema, doncs, home, com que ara no tenim massa temps fins que cantem la cançó, te l'explico després, si vols, però és una història guapa, guapa, perquè sí. De moment, Rockwell amb aquest Somebody Watching Me.

ens ho sembla, eh? Hòstia, aquell vols dir que no m'està mirant? Això ho dèiem molt a quan estaves a la discoteca, és aquella m'està mirant. Jo diria que aquella, mira, eren històries que ens fèiem nosaltres. Somebody's watching me. Això sí que ho deia en Rockwell. I qui és en Rockwell? Doncs mira, t'ho diré molt clàssic. Et deia, això és So Motown, és un so d'aquell que ens venia des de Detroit, des de Motown. I sí, mira, si és So Motown, que el fill del director o del CEO de Motown en aquella època és exactament doncs, la persona que va gravar aquesta cançó. Compte, perquè en els coros d'aquesta cançó, en l'estribillo, a la tornada que en diuen, doncs aquí contem amb la veu d'un senyor que es diu Michael Jackson, que no sé si coneixes la persona. També Jermaine Jackson, per aquí darrere, fent els coros, per tant, una producció i interessant. Et deia, era el fill del CEO de Motown i no es portaven massa bé, així que van amagar el nom i van fer que la producció doncs, semblés una altra fins que ja l'havien aprovat, perquè no volien doncs, que això, que la tirés endavant simplement per ser el fill de l'amo. Ai, que aquesta és d'aquelles també que ens agrada, eh? En Juan Luis Guerra i els 4:40, ojalá que llueva café.

que plogui sobretot, home, si ha de ser cafè, compte que taca una mica, però, bah, és igual que plogui, que això interessa, hem passat uns anys fotudets. Per tant, ara quan plou no ens queixem tant, que ja va bé. Juan Luis Guerra, des de la República Dominicana. Des de Santo Domingo. El bo de Juan Luis Guerra aquí, amb aquesta producció, un àlbum que es deia exactament així també, Ojalá que llueva, Café, de 1989. Ara no ens mourem del continent americà, pujarem una mica, ens anirem cap als Estats Units, amb unes noies que deien coses guapes com allò de l'Ei, què passa? Què passa aquí, WhatsApp? Doncs WhatsApp. Four Not Blondies. Anem amb aquest èxit de 1993. Així com pausat, però que després aquesta veu que li imprimeixen li dona un caràcter i una força brutal. Encara que el ritme et sembli que és així com tranquil·let, compta que la cançó és potent. Van ser les precursores del WhatsApp.

El que us deia abans, aquesta veu desgarradora, és la Linda Perry. Integrant de Four Non Blondes. Amb aquest exitasso WhatsApp de 1900.

0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Doncs seguim endavant, ara una altra musa, una altra noia, aquesta des de França. I ha desaparegut la France Gall. I amb aquest L.A.L.A., un tribut a l'L.A. Fitzgerald, però també una mica de cançó protesta.

L, com et deia, aquest L, o aquesta L, L és un tribut que li fa a la L Fitzgerald. Fa servir també aquest tribut i juga una mica també doncs, amb aquest, aquesta cançó protesta, amb un cant contra el racisme. Però sobretot això, dedicant-li aquesta cançó a la L, L, L Fitzgerald. I ella, ella, ella és la French Girl. Tot un èxit, això, el 1987. Anem amb un senyor d'aquí, amb una versió en directe, sí? Les versions en directe sempre tenen... sempre ens agraden, eh? I aquest, en José María Sanz, en Loquillo, amb aquest Cadillac Solitario, això és un món a part. Sempre.

si no hi ets tu, a nosaltres ens falta alguna cosa, eh? Mira, haurem d'agafar el cotxe i pujar allà dalt al Tibidabo, pujar allà al costat del Merveller i mirar des del nostre Cadillac la ciutat als nostres peus. Això és el que ens explicaven aquest... això és un clàssic, clàssic total d'en Loquillo, aquest Cadillac solitario. Però, com us deia, amb la força del directe, una cançó original del seu àlbum Ritmo de Garaje, una cançó com moltes del Loquillo composada pel Sabino Méndez, però que en aquesta versió que escoltem ara correspon a la Por ellos que son pocos y cobardes, que és aquell bestial àlbum en directe, doble àlbum en directe, del gran Loquillo. Ens posem amb un ritme així més londinenc, sí, amb els London Beach, si et sembla. I anem amb aquest I've been thinking about you. Sí? Som-hi. Aquest ritme és guapo, guapo.

Doncs I've been thinking about you. Aquest exitasso dels London Beat des de Londres, evidentment. Aquí combinant una mica de rhythm and blues i una mica de música disco. Al final tots beuen de les mateixes fonts, eh? I, per exemple, veuen, doncs, això, d'aquest rhythm and blues, d'aquest so que ens arribava sempre, sempre, sempre des dels Estats Units. Per exemple, d'aquesta formació d'aquestes germanes Pointer, de les Pointer Sisters, amb aquest I'm so excited. Nosaltres sí que ens excitem. Ens excitem amb música d'aquesta, ens excita moltíssim, ens encanta, ens agrada, perquè ens agrada la música de la generació Chic.

I tant, que és per excitar-se i posar-se a tope, contentíssims amb aquesta cançó, I'm So Excited, de les Pointer Sisters. I'm So Excited, aquesta cançó, això és de principis del 80, sí, això és exactament del 82. L'àlbum es diu així, So Excited. Les germanes Pointer, la Ruth, la Issa i la Sarako Pointer, però també amb la Nita, la Bodhi i la June. Aquí sí, són un tou de colla. Això és del 82, ens n'anem una cosa ara de la banda alta, anem fins al 2001. One More Time amb els Daft Punk, aquests francesos. Aquesta història que ens diuen això, que ho tornem a fer des d'un àlbum del Discovery, et deia, de 2001, One More Time.

de seguir el consell d'aquesta parella de francesos, dels Daft Punk, i tornar-hi una altra vegada, no? One more time. Thomas Van Gardler i Guy Manuel de Hornem Cristo. Ells eren els Daft Punk, sempre amagats, ja ho saps, darrere d'aquesta màscara. Diuen que era més un tema de màrqueting o de mantenir l'anonimat, no ho sé. La qüestió és que van mantenir això d'actuar sempre amb aquestes màscares posades.

Música disco, house, aquí amb tocs de funk, de tot aquí els Daft Punk, per gairebé acomiadar el Generació Xic d'avui. Ho farem amb els Warm You, Wake Me Up Before You Go Go, una excitat.

0: em diguis que això no és un autèntic tamasso, un autèntic lujasso. Estic tirant de Pompeu avui. Un autèntic luxe acabar el programa d'avui amb aquest... Digue-m'ho. Mira, va, direm que l'Abril que ens digui ella que ens faci marxar, però ens digui què és això dels Guam.
1: Tamasso.
0: Un tamasso. Un autèntic tamasso que ens ha servit, el que et deia, doncs, per marxar, per acabar, per anar tirant enrere el compte enrere pel proper programa, pel proper Generació Txell. Yeah. I a tot això no us he parlat de la cançó que estem escoltant. Sí, home, sí, els Guam, amb aquest Wake Me Up Before You Go Go. El que ens farà marxar avui. El Jules Michael Andrew Wrigley. Des dels inicis dels 80, doncs, donant canya. Donant aquesta canya guapa, que és la que ens agrada donar-te aquí al Generació Txell. Nosaltres ja estem preparant el programa de la setmana que ve. Mira si anem avançats, perquè volem això, seguir-te donant tota la canya aquí al Generació Txell.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Txell. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Txell.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Txell, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquesta tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 6 de la tarda alertant d'una persona que estava surant a l'aigua mar endins. L'home es troba en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit on el SEM ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I Protecció Civil manté l'advertència de fortes tempestes durant les properes hores, juntament amb l'avís de temps violent del Meteocat. El fenomen es concentra al Pirineu i Prepirineu Occidental i a Ponent, on descarreguen xàfecs acompanyats de tempesta i se'n aproximen més des de l'Aragó, amb possibilitats de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados. Els bombers, a més, han rebut una trentena d'avisos relacionats, com diem, amb aquest episodi de pluges d'aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu Occidental, entre les 6 i les 8 de la tarda. La majoria de comunicacions han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, això sí, no hi ha hagut persones ferides. Alhora, el telèfon d'emergència 112 ha atès en les darreres hores 56 trucades pel temporal, especialment a les comarques del Pallars Jussà, la Selva, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. I a Rodalies, tallada la circulació entre l'R1 i l'RGU entre Blanes i Pineda de Mar per un incendi prop de les vies en una zona de canyes que ha obligat a activar tres dotacions dels bombers. El foc ja està controlat i Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre Pineda de Mar i Maçanet-Massanes per la incidència. Adif va informar que a causa d'aquest foc també s'ha tallat la tensió entre les estacions de Pineda i Blanes a petició dels bombers, on ja s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre Planoles i La Molina després d'estar aturada al voltant d'una hora per una incidència tècnica d'un tren al baixador de Toses. I en els esports, el Barça ja juga a Udinese el triangular de pretemporada. La Friuli Venècia Giulia Cup des de les 9 s'enfronta a l'Udinese en un partit a 45 minuts i a partir de les 10 ho farà el Nottingham Forest anglès. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquest programa és una remissió.
5: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
6: Hola, benvinguts, benvingudes, tots els i totes que esteu escoltant. Avui serà un dia d'aquells que guardarem més record, perquè no és un dia que jo estic aquí sol explicant que el dissabte vaig començar a fer aquests balls que fem a l'estiu al pati de casa, que us ho dic ara, us ho dic, que ja vam començar, que podeu venir quan vulgueu. Però avui, a part d'explicar les meves coses... No, que ja no n'explicaré cap més de cosa meva. Tenim un convidat que és Bartomeu Martí i Parellada. Benvingut. Tomeu.
7: Molt bé.
6: Perquè tu t'agrada que et diguin més Tomeu i ja n'hi ha prou?
7: Sí, sí, sí. Bartomeu sembla una mica llarg, sí.
6: Sí, i si has d'anar a peu encara t'ho semblarà més allà dalt.
7: Sí. No, va ser una cosa... que va venir de sorpresa. De fet, Bartomeu no m'acabava de convèncer. I estant en cooperació, em van començar a dir Tomeu i dic, ai, doncs mira, m'agrada. I m'ho he quedat.
6: I Tomeu Martí, jo sempre m'ha sonat més Parellada, però Martí, que és Martí de Quimonís de Reis.
7: Sí, a veure, a casa meva, allà on vaig néixer, era Cal Parellada, de la llet, de les vaques i això. Però el meu pare era de Cal Martí del Rec.
6: Ah, del Cal Martí del Rec, que... Sí, sí, ja ho sé.
7: Sí, al costat del Rec.
6: Al costat del Rec, que hi havia llavors.
7: Que hi havia. No, que encara hi és. No es veu, però hi és.
6: Però es passa per sota, sí, sí. Escolta'm, a mi em va sorprendre molt que em truquessis i em diguessis que havies escoltat aquella gravació que parlava de... les cançons que havia fet, la història de si m'havien costat, com m'havia inspirat, de on havia tret la inspiració, per dir-ho, repeteixo-lo, inspirat, i que t'agradava. Com va ser? Bueno, que estic content i et dono les gràcies. Com va ser que tu ho vas escoltar i et va agradar?
7: Bé, sí, sempre que puc t'escolto.
6: Gràcies.
7: I, sí, m'agrada la forma que fas el programa... Però, de fet, ja havia sentit la polèmica que hi va haver arrel de si era himne o no era himne i tal. Jo, lo de l'himne, penso que potser s'aplica a unes coses que no ho acabo de veure. Però, quan vas parlar de patrimoni, dic, és que jo sí que hi entro dintre del concepte que tinc de patrimoni. I per això et vaig trucar, perquè a més ja saps que des de fa uns 3 anys que vaig obrir un apartat, és de WhatsApp, però també és pàgina web, que es diu Patrimoni, de Molins de Rei. I llavors dic, mira, sí, és que aquesta cançó s'hi podria incluir dintre del Patrimoni de Molins de Rei.
6: Molt bé, ja és el que m'agradaria. Jo llavors recordo que quan van dir de proposar-ho a mi em va fer molta gràcia, és que vaig estar content, perquè ara tants anys de cantar-la i de la ràdio i de que l'han cantat nens i que ha tingut sortida. Però quan em van dir de proposar-la com a himne, em va semblar... vaig dir que no vaig dir que no, perquè m'ofereixo una cosa que a mi em fa il·lusió i si els hi poso un no, vaig dir, però voleu dir, jo crec que himne és com un himne... de què? D'ensalçar què? Si estem parlant del pont, que ja no hi és, això no ho vaig dir.
7: És que a la nostra època, himne li dèiem unes coses una mica polítiques, potser.
6: Clar, sí. Els segadors, per exemple, és un himne, no?
7: Mira, ara m'ha vingut... que crec que saber en aquest moment dir-te això, perquè... perquè, quan dius patrimoni o no patrimoni, mira, hi ha moltes definicions de patrimoni, però la més senzilla és el patrimoni és allò que rebem del passat, valorem en el present i volem conservar pel futur.
6: Pot mai ser més ben dit, eh?
7: Material o immaterial, és igual.
6: Sí.
7: Per tant, jo crec que... aquesta cançó parla d'unes coses que molts ens hi sentim identificats, però que, a més, s'ha de reconèixer que quan la cantes hi ha gent de totes les edats que te la segueixen. Per tant, jo penso que s'ha incorporat. També és nou, si parlem de segles, el camell. El camell crec que ja és un patrimoni. Per què? Perquè la gent de Molins de Rei l'ha incorporat. És una altra forma de
6: patrimoni. Recordo que jo els deia, no, però és que a un himne si parles del germà i el pare i la mare... I llavors vaig dir, sí, jo també ho veig igual que vosaltres. Ara, si la part de la tornada a Vila de Molins de Rei, la del pont de 15 arcades, al passar per teu costat al sud, et somriu a Llobregat, pobilla d'en terra endins, al vell mig de les muntanyes, a passar pel... torno a dir lo del Llobregat.
7: Sí. Val.
6: Dic, això sí que m'agradaria que sonés amb alguna representació, amb algun acte de festa major del poble, que de vegades sona tota la cançó sencera, però només que sortís aquest... I els hi vaig dir, i que no la cantés jo, tampoc m'agradaria estar-me escoltant jo sempre, només que la cantés un cor de Molins de Rei, una coral, no? Però que fos aquesta cançó que ja... Prou satisfacció és per mi. Però bé, al final es va provar, i quan es va provar van dir que podria passar a ser i ser considerada, junt amb altres aspectes de la vila, com patrimoni immaterial. Ah, noi! Això em va agradar, tu meu. I la gent que em van felicitar, alguns de fora, de Molins de Rei, em van dir, escolta, que t'ho hagin declarat patrimoni immaterial. Jo no els hi vaig dir, no està declarat del tot, però hi ha aquesta proposta i han dit això.
7: Sí, sí.
6: I tu també ho veus així.
7: Jo també ho veig així.
6: Parlarem dels patrimonis materials i immaterials. Com comença... Com comença la idea que tens tu de formar aquest patrimoni material? No de formar-lo, de fer aquesta...
7: Això...
6: Que ha tingut tant èxit, que tothom s'hi ha apuntat?
7: Sí, més del que jo suposava. Per mi és una satisfacció. I jo... No, espera't, ara... M'ha agafat una mica.
6: Fa temps que a tu et rotllava pel cap?
7: A veure, no. Fer un WhatsApp, no, això no ho pensava, perquè jo no sóc gaire d'aquestes coses. Però, com que hi ha tanta gent apuntada, vaig pensar que era útil, no?
6: Perquè tu parlaves amb la gent. A veure, sí, ara quan posarem la cançó, mirarem... aquestes coses que tu les tens amb el WhatsApp.
7: Sí, et llegiré, quan el vaig obrir, les paraules amb què deia que era patrimoni de Molins de Rei. Diu, patrimoni de Molins de Rei neix com un nexe entre els que estimem el nostre patrimoni i el volem protegir, i si podem, millorar-lo i augmentar-lo. De quina manera? Comentant en aquest grup el que sabem en l'esperança de que la informació d'un passi a la boca orella de l'entorn d'altres i així anem eixamplant els coneixements de tots.
6: Estimar, voler conservar...
7: Sí, llavors, estimar. Estimar és la base de tot. Jo estava ja a la junta del museu, però el museu tenia de moltes coses, per molts temes per tocar, i a mi el del patrimoni em semblava que era molt important. I llavors vaig dir, bueno, doncs mira, m'hi poso pel meu compte i ja està. Va ser una mica així. Però és que jo crec que una cosa són les peces, que és patrimoni material, totes les peces que hi ha al museu, o quasi totes, són un patrimoni material. Però algunes d'elles són a la vegada immaterial, perquè t'expliquen coses que no és ben bé la matèria. Per exemple, ara em sortirà la paraula.
6: A veure, jo et pregunto.
7: Sí, digues.
6: Per exemple, una poesia pot ser patrimoni de Molins de Rei?
7: Sí,
6: com una que recitarem després?
7: Sí. La poesia pot ser patrimoni, però potser és molt difícil que una poesia concreta sigui patrimoni. Per què? Perquè segurament aquell poeta n'ha fet 200. Llavors, la poesia d'aquell poeta pot ser patrimoni immaterial. Ara, la poesia en concret ha de ser una poesia molt coneguda, que la gent se l'ha arribat a fer seva, perquè ha circulat molt, agrada i es repeteix.
6: I que pot anar sola.
7: I pot anar sola.
6: Però si no té tanta garra, diríem en castellà, si no té tanta força, llavors amb el conjunt de tota l'obra de...
7: És l'obra, llavors, que és un patrimoni material.
6: I, per exemple, el pont de Molins de Rei, que ja només el tenim a la nostra estimació,
7: sí.
6: No? És patrimoni, encara que ja no hi sigui?
7: És, precisament, tenim, diríem, tres vessants. Patrimoni del passat, aquell que hem perdut, però que ens queda el record, ens queden fotografies. Ens queden imatges del tipus que siguin. El patrimoni, el present, que és tant pot ser immaterial com material, però que encara hi és. I convé parlar-ne, perquè molta gent hi és i ho desconeix que hi és. Són moltes les coses que hi ha a Molins de Rei de patrimoni i que et diria que el 90% de la gent no s'hi ha fixat.
6: A la Font de la Tartana ho és?
7: Doncs sí, podria ser-ho.
6: I les masies ho són? Can Rabella, per exemple?
7: Sí, sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. En canvi, hi ha alguna... Com, ara, en aquest moment, potser no em vindrà el nom, però... Però, per exemple, a la cruïlla entre... aquella que quan es va a Santa Creu et trobes que vas a Can Bofill i pots anar a Can Tintorer...
6: La premsa? No.
7: No.
6: La cruïlla.
7: Per la carretera antiga.
6: Sí, sí. Carretera. Sí, anar a Can Bofill, a la dreta.
7: Allà hi havia una masia. Aquesta masia només hi és amb un record. I molt lleuger. Quasi no és ni patrimoni, perquè quasi ningú se'n recorda.
6: Com es deia? No ho saps, però n'hi ha
7: sí,
6: un altre.
7: Sí, que sé, sí, la tinc. Amb la pel·lícula, amb la filmació de les Masies...
6: Que t'haig de felicitar, sí. Perquè tu vas treballar molt, no?, aquesta filmació que veiem per Televisió Molins de Rei.
7: Bueno, jo fa... Sí, són tres, sí. Jo faig la part de... L'escrit, diríem.
6: Escolta'm...
7: La imatge és l'Albert Roig.
6: Jo hi he anat molt perquè a Can Bofill van ser masovers uns meus cosins molts anys.
7: Sí.
6: I no sabia que aquella cruïlla hi havia hagut una masia. No sé ni com situar-la. Però a Santa Creu sí que n'hi ha una que només són quatre pedres, ja. D'aquella, ja, saps quina
7: vull? Can Serra.
6: Can Serra.
7: Bueno, Can Serra és una història molt més complicada. Precisament, quan vam fer la pel·lícula de les Masies, que va ser la segona, precisament, un masover que hi havia hagut a Can Serra ens està allà explicant la masia i ell l'estava veient. Ja no hi eren les parets, però ell encara com senyalava com si realment estés veient, doncs, aquell lavabo, aquella habitació, aquella escala, tot això havia caigut. Per què? Perquè quan es va fer la cimentera, ho va comprar la cimentera i determinades persones de la cimentera van dir: ai, mira, aquest dintell del portal em aniria bé a casa, i aquest no sé què, i així es va anar ensorrant, perquè clar, hi han unes quantes peces amb el que sigui que sostenen molta part, i així es va desaparèixer. Encara es pot veure alguna cosa, però com se sap.
6: Recordo que vam fer una moció l'any 98 del segle passat, hi havia la Beba Català, l'alcalde Genés, eren molts, sí, en què es parlava de que aquestes masies es conservessin perquè amb els anys es anirien perdent poc, no ser habitades, no haver-hi conreus ni vinyes, i es perdrien, com per cert va passar amb Campaïssa, que pertany a Sant Feliu, però està molt a la vora de Molins de Rei, sí, que era casa dels meus avis. Jo també encara recordo, i pujaria a l'escala i aniria a les golfes i ja no hi és. Val. Però llavors això sí que ha sigut positiu amb Can Revella. Can Revella la podem tenir, bueno, ja no hi serem, no? Però 100 ni 200 anys més.
7: Bé, d'aquest tema potser que ho deixem per un altre, perquè si entrem en la part masies, patrimoni agrícola, forestal, tot això dona molt...
6: Molt que parlar.
7: I
6: sí, però les masies formen part del patrimoni de Molins de Rei, les que estan aquí.
7: S'hi hauria de posar, però jo espero que cadascú... comuniqui el que sàpiga, perquè jo no tinc per què posar-me en coses que altres saben millor. Per exemple, amb entitats, per exemple, el Foment. He posat poca cosa del Foment. Per què? Perquè penso que hi ha gent a Molins de Rei que poden dir coses amb molt fonament, molt més que jo, i prefereixo que surtin aquesta gent. Mira, precisament hi havia l'altra, la joventut. Hi havia l'esperança de que el Francesc Artés, que sabia moltíssim i que va dir que sí que li interessava poder-ho fer, explicar molta cosa de la joventut. El que passa és que és el que està passant amb aquest tema. Hem de fer un crit pels que tenen informació, que tots pensem que bueno, que no ve d'un dia, però el Francesc Artés se'n va anar sense poder arribar a passar aquesta informació, perquè es va començar a trobar malament. Si hagués agafat uns quants anys abans, tindríem una informació boníssima de la joventut.
6: De tota la història de la federació, no?
7: De la federació... encara hi ha bastanta gent...
6: No, de la federació no, de la joventut.
7: De la joventut, sí.
6: De la joventut, m'he confós. Vols dir que ara hi és, es conserven i tindrem anys al teatre?
7: Però la informació que tenia el Francesc Artés,
6: és com...
7: poca gent la tenia tanta.
6: És com
7: tanta.
6: Quan es mor un avi o un besavi,
7: això és
6: no
7: el que
6: preguntis els...
7: I a vegades, junt amb la persona, es moren fotografies que se'n van a l'escombriaire... i es moren moltes més coses.
6: Records i història, la nostra història.
7: I moltes vegades, ja et dic, d'una casa es fa neteja i que ho vinguin a recollir. Això, perquè, clar, una cosa és el que ho ha viscut l'altre són els fills i l'altre són els nets.
6: No saben ni què és.
7: I això, suposant que s'heredi en línia directa. Imagina't quan, per exemple, una casa que era una preciositat a la carretera, a Cal Ferreret. Cal Ferreret, per molta gent antiga, era la dels Pinsos, però la casa del costat, que ve aquí en patrimoni, està posat en modernisme.
6: Encara hi és?
7: No hi és.
6: Ah, no, digues.
7: Si obres la pàgina web de patrimoni, que és modernisme, o sigui, concretament dintre de patrimoni modernisme, la primera que poso, perquè és que era encantadora, és la casa, el Ferreret, no era en Ferreret, era en Bellvé. Hi havia el Miquel Bellvé, que era el banc que en dèiem aquí a Molins de Rei, que ara ho han comprat una gent de Papiol. Després hi havia Cal Gai, que era d'un cunyat, i a Cal Joaquim Bellvé, que era aquesta casa, la més maca de totes. I aquí, a la pàgina web, hi ha la fotografia amb dos portals, que és una fotografia del 1920 i pico. Però jo, quan la vaig viure, era una casa ja canviada amb un portal, però molt maca, seguia sent molt bonica. La van heredar uns nebots de Sant Vicenç, i què van fer? La van vendre, i ara hi ha un bloc de 7 pisos d'alçada.
6: Sí, no, és clar, canvia.
7: No, l'alçada, a mi no em fa res que hi hagi alçades, eh? Però que s'hagués conservat com a mínim la part de façana aquella de tota la vida.
6: Una mica com s'ha fet en algun altre lloc, la Federació, exacte, per exemple.
7: A la Federació, sí, a la Federació. I te'n vas, per exemple, a Vilafranca i veus una sèrie de cases que han conservat i han aixecat més amunt i amb un altre estil.
6: Oh,
7: i
6: la clínica nostra, també?
7: La clínica té més valor de la clínica, perquè el que han fet és conservar total. Això que et dic jo és conservar la part de façana antiga i aixecar més amunt amb un altre estil, o amb el, si es vol, amb el mateix.
6: Sí.
7: Però es conserva aquella part que dius, aquí hi havia aquesta casa.
6: Sí, això a Sant Feliu, la primera parada que trobem a l'entrada a Madrid anant a Barcelona, hi ha una façana més senzill, no com la clínica que l'han conservat quasi bé tot, el xaflà, però sí, sé el que vols dir. Escoltem la cançó de Molins de Rei, que hem començat parlant d'ella.
7: Ah, exacte.

0: Estic convençut que ha de ser una satisfacció per tu que hagi tingut tanta sortida aquesta idea que vas tenir. Idea que com li podem dir, associació o naixement d'una idea o...
1: No, bueno, en principi era que em semblava molt important conservar el patrimoni de Molins de Rei, amb totes les seves vessants, passat, present, futur, material i material, amb tot. Però quin sistema hi havia? I vaig veure que l'única cosa que hi havia molta gent apuntada era el WhatsApp. M'hagués agradat fer-ho amb una cosa independent completament, però no l'he trobada. Per exemple, amb Telegram hi ha uns quants, però no hi ha aquesta afició. Bé, en aquest moment, precisament, el que estem és en el procés de declarar el patrimoni com associació sense ànim de lucre.
0: Ah, sí, una associació de...
1: Associació...
0: I això ja ho esteu treballant?
1: Sí, sí, està, pràcticament ja està. Llavors, amb aquesta associació pensem, tenim previst fer tres tipus de... Bueno, la junta, que és obligatòria, després els associats que es vulguin apuntar amb un procés de... amb un sistema determinat, donant una mica més d'informació a cadascú i dir, bueno, pues, jo m'interessa donar informació, rebre-la i tal. I després hi ha una sèrie de gent que en direm amics del patrimoni, que són gent que s'apunten, que els agrada saber-ho, però que...
0: Quines aportacions et fan normalment? O quines tu creus que són més interessants... I podria dir que quines no, però ens allargaríem. Les més bones. Si ara jo sé d'algú que coneix molt Molins de Rei i m'explica alguna cosa interessant, jo li puc dir que es posi en contacte amb tu.
1: Ah, sí.
0: I tu estaràs content, ho diràs, oi, un altre? No.
1: A veure, jo estic content de tots els que aporten alguna cosa al patrimoni de veritat.
0: Digue'm en alguna, una, que en tens alguna present ara que t'hagin aportat algú que t'hagi telefonat o escrit, que t'hagi dit una cosa que tu no sabies...
1: Bueno, avui mateix em sembla que ha sigut el Miquel Català ha portat una manifestació, no és manifestació, és la festa dels paletes a Sant Antoni, doncs la bandera de Sant Antoni. I llavors, la Joana Ginesta n'ha portat una altra més clara encara de clar dels Badia, eh? I es veu molt bé. Llavors, tot això, jo, és que la veritat, jo sabia que n'hi havia una dels pagesos, perquè la tenim al museu, però no sabia que aquesta dels paletes la desconeixia. Això segurament cada gremi de Molins de Rei potser en tenia una, no ho sé.
0: Jo vaig anar fa poc, bueno, el diumenge passat, a veure el Corpus, les catifes de Sitges. Bueno, això és patrimoni d'ells, no?
1: A veure, això és un patrimoni del passat, perquè a Molins de Rei se'ls ha de fer. El que és molt curiós és per què Molins de Rei feia, això ho poso a... ho posem a la pàgina del patrimoni, Molins de Rei tenia de fer el Corpus el diumenge, no el podia fer el dijous, perquè manava el rector de Santa Creu per sobre del rector de Sant Miquel. I llavors deia, el dijous de Corpus el faig jo a Santa Creu. I llavors, el diumenge següent, venia al poble i... era ell el que anava sota pali i es podia fer la festa. I Molins de Rei va declarar aquest dia festa major petita.
0: Sí, sí, això ho recordo. Llavors era festiu, el dijous de Corpus.
1: El dijous ho era, però nosaltres fèiem les catifes el diumenge.
0: El diumenge. I a Santa Creu feien una professor,
1: una
0: que,
1: professor.
0: Que hi ha aquella pintura sí, que sí. està al museu.
1: Un professor, el donaven la volta i anaven a Can Serra, perquè Can Serra va sortir una mica com a conseqüència de l'Església. I té explicació.
0: Sí.
1: I el pintor Carbonell, precisament, s'hi allotjava moltes vegades.
0: A Can Serra.
1: A Can Serra.
0: Llavors, allà dalt, a Santa Creu, feien la professor, però no catifes.
1: No.
0: Allà no les podien fer, si no estava tot...
1: No, perquè tot era de terra.
0: Però aquí sí, jo que vaig veure ara les de Sitges, vaig pensar, les de Molins de Rei, tinc un record de Llunyano,
1: sí.
0: però eren igual de
1: eren
0: maques,
1: molt maques sí.
0: que les fèiem en ginesta.
1: Exacte, i s'hi posava, com que per l'època, s'hi posava molta ginesta. Ginesta, pètals de roses, d'altres flors, i tota la flor que es podia aquell dia es posava...
0: I els balcons...
1: I verd també, es barrejava amb verd.
0: Els balcons que posaven, aquelles vanues de Can Semenan i Can Malvei,
1: sí,
0: allà a Can Rubiralta...
1: Els que en tenien, sí. El que és molt curiós, que, per exemple, a la professora hi anaven els homes, i les noies, les dones, estaven als balcons... I quan passaven els homes coneguts, o nois coneguts sobretot, les noies tiraven o carmelos o alguna cosa.
0: Amb els que els agradaven. Els que no els agradaven tant es havien de conformar
1: a
0: no trepitjar la catifa. Escolta, que no se'ns passés sense parlar del Josep Maria. El Josep Maria, els murals que ha deixat el Josep Maria Pubill, aquí són molt importants, penso.
1: Molt. Són un patrimoni material del present, també té és patrimoni també cultural, o sigui, les dues coses a la vegada, és present, esperem que pugui ser futur, i conservar. Llavors, la informació, per exemple, ens pot interessar que algú que conegui molt bé tot el procés pugui passar aquesta informació perquè la puguem anar incorporant a la pàgina web.
0: Sí, que hi ha un treball d'ell del pont també, el que abans era l'albergue, que li deien en castellà Quatre Camins,
1: sí.
0: I aquell es perdrà.
1: Bueno, que hi és encara, que existeix. Sí,
0: clar, si no han tirat a terra. Tot aquell edifici hi havia el pont,
1: sí.
0: Però val, d'acord, ja el tenim aquí ara.
1: Sí.
0: Però aquell, a la millor, allò havia anat a terra, és una llàstima.
1: El mes passat vam perdre un patrimoni del Pedrós, que és a l'Avinguda de Barcelona... la casa que era dels sogros va fer uns escuts que era com un escut de les diferents parts d'Espanya, però molt d'una forma molt artística. Devien considerar que no anava amb el que els agradava, han arreglat la façana i han anat a les escombraries.
0: Això fa poc.
1: Ara fa un mes o dos.
0: I on has dit a cap què?
1: És la casa que fa cantonada d'Avinguda de Barcelona amb la bàscula.
0: A on hi havia la tocineria?
1: No.
0: No, a l'altre cantó. A veure,
1: dels sogros, la casa era dels sogros del Pedrós.
0: El Pedrós. Això ja no ho sé. Sé que allà hi ha una casa que dalt, de la façana, hi ha un nen amb unes flors, que sempre m'ho miro allò, que no sé quina casa és, a sota hi havia uns pneumàtics.
1: No, això és a la plaça.
0: I tu em dius a la carretera.
1: A la carretera mateix. Ara hi veuràs una fa... és blanca, ara.
0: I què hi havia? Dius, allà una casa?
1: No, aquí, la mateixa casa, però acaben de tirar a terra, d'arrencar, i llançar les escombraries això del Pedrós.
0: Em sembla que si aguntés
1: sí.
0: que hi havia hagut també una tenda d'animals.
1: Després del Pedrós mateix consta amb el PECPA, que és el del patrimoni, una imatge molt curiosa, que és com el naixement de la cèl·lula, i que estava en uns laboratoris, llavors hi ha gent que diu que ha desaparegut, consta encara en el PECPA com si fos. Bé, aquest, en principi, si encara existeix, no ho poden llançar, però potser ho van fer abans. Aquest que et dic de la carretera, per què s'ha pogut treure? Doncs simplement perquè ningú es va preocupar de declarar-ho patrimoni.
0: Si s'hagués declarat patrimoni de Molins de Rei, no s'hagués pogut fer.
1: Haguessin pogut fer la façana que volguessin, però conservant això.
0: Sí, em sembla que sé a on vols dir. El Josep Maria, ara, és molt recent, però tu creus que amb el temps el seu record, la seva figura, la seva obra creixerà?
1: Jo penso
0: no que creixerà,
1: que es conservarà,
0: més, sinó que estarà més que poder tindrà, hi haurà més dedicació, estarà més il·luminada, o la gent la coneixerà més, o...
1: Això no se sap mai.
0: No se sap,
1: perquè
0: no?
1: Els temps canvien. Per exemple, això que et dic, fa uns anys no ho hagués tingut, ningú ho hagués eliminat. Si es hagués conservat, d'aquí uns quants anys a la millor haguessin dit que és fabulós.
0: Llavors aquesta obra que ell estimava tant i que deia que volia deixar aquesta obra quan ell no hi fos, i ho ha aconseguit, ho va aconseguir el Josep Maria, tu creus que si no està declarada patrimoni de Molins de Rei podria anar algú allà i a dir que ha d'eixamplar un pàrquing i anar a terra?
1: Sí,
0: això seria molt greu.
1: Doncs funciona així.
0: Funciona així, que hauria d'estar declarada patrimoni de Molins
1: de Rei.
0: I per fer-ho?
1: Per fer-ho s'ha de demanar, hi ha d'haver gent que ho demani.
0: És com, ha de tenir força.
1: I s'ha de provar.
0: Clar. Ha de tenir força com aquesta associació que ara muntareu,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Hem dit que la poesia pot ser patrimoni.
1: O sigui, la paraula final és i vetllar pel futur.
0: Vetllar, com ara, sí, jo ara que estic vetllant pel futur dels murals de la Josep Maria, sí.
1: Exacte.
0: Mateu Genés i Duran.
1: Sí. Un gran poeta.
0: Va escriure una poesia...
1: Sí.
0: Que... Marges, no? Marges.
1: Sí, que, bueno, el títol és el de menys. Per mi, és el bé i el mal. Aquesta, concretament, a mi em va agradar més que altres, perquè crec que és un problema que tenim tots. No és un problema, sinó una ànsia de què és el bé, què és el mal. Tots sabem, o tots pensem, que el bé és una cosa, però que potser no l'acceptem massa, perquè no és el que ens agrada fer, ens seria més còmode una altra cosa. Va, com moltes poesies, doncs tenen un fons important. I aquesta li trobo, mira.
0: A Mateu Genés també, i Duran, també és patrimoni de Molins de Rei.
1: També, patrimoni...
0: De la seva figura, el
1: cultural,
0: seu record.
1: Cultural i material.
0: Jo fa molts anys que no hi és, però jo el recordo, l'havia conegut. Diu així: el meu camí afronta el mal i el bé, arran de la llacuna d'aigua morta, on neden tots els goigs que el món em té com uns estels de llum vibrant i forta. M'empenyen els instants superbament, i aquesta meva carn remola tota. El viu desig, tot abrandat, encén la meva sang peruga, gota a gota, però em reté dins meu mateix el clam d'altre desig que no consent la nosa que en mi pogués deixar. L'encís del flam de cada estel que al meu davant es posa. I mentre, calcejant els meus camins, el bé i el mal fan trontollar ma vida. Sóc advertit dels mundanals confins on heu saó la fruita prohibida. Mateu Genés i Duran. M'ha costat, perquè hi ha paraules que les he hagut de buscar.
1: Sí, això acostuma a passar amb la poesia. Bé, és per dir, doncs, que bueno, la poesia també és un patrimoni, no tota, evidentment. De tota la poesia n'hi ha algunes que queden i que inclús hi ha molta gent que l'arriba a aprendre de memòria. no són gaires, eh?
0: Ja però... sembla, m'agrada tant parlar amb tu, tu meu, perquè no sempre tinc ocasió de parlar amb persones que m'instrueixin i que diguin coses i que jo les entengui i que m'agradi escoltar-les. No, no, aquí no, aquest no. programa he tingut ocasió, eh?
1: I tant,
0: d'això n'estic satisfet.
1: Sí. I tant.
0: Però amb tu n'és una i em sembla que haurem de fer una segona part d'aquest programa.
1: Jo, per mi...
0: Jo encara et volia, volia parlar més. A veure quan puc, si pot ser la setmana que ve. Si no ho pogués fer, com que al Facebook ho anunciem, ja sí. se sabrà. Que seria un altre dia. Però si no... Si es pot, si no tenim cap problema que pugui sorgir, la setmana que ve ens tornem a veure aquí. I m'has dit que el Llobregat té que veure amb un riu vermell.
1: Home, la paraula rubricatum, que és el nom que dels romans li van donar al riu, eh? Vol dir vermellós, vermell.
0: A lubricar, jo pensava que era com posar oli una cosa.
1: No.
0: No.
1: Lubricatum es va anar deformant el Llobregat.
0: Ah, sí, és dir que el Llobregat era vermell.
1: És que jo l'he vist vermell.
0: El llot.
1: Quan plovia, segons a quina part, baixava l'aigua vermella, vermella.
0: És veritat. Escoltem, doncs, la cançó que parla de...
1: I, a veure, ja sé que molta gent la considera de quan es mor algú, però inclús en aquest cas és poètica. És la manera d'explicar que una persona se n'ha anat d'aquest món em sembla una forma poètica. Ja sabem que tothom un dia o altre, però aquesta forma tan bonica de dir-ho em sembla bé. De fet, això no és el nostre, no és el nostre patrimoni. Eh?
0: No, aquest patrimoni no el vull encara jo, no, ja m'ho donaran.
1: Ni la cançó tampoc ho és.
0: No, no. Però es diu el ball... La vall?
1: La vall del riu Vermell.
0: I ah. aquesta vall ha de ser una vall de per aquí a la vora, on passa el riu?
1: La nostra vall.
0: Ah, no, ja hi som. Escoltem la cançó.

0: Tu creus que tu no pots estimar allò que no coneixes? M'havies de fer algunes aportacions, digue-m'ho,
1: sí,
0: sisplau.
1: Sí, no, sobretot un dels punts més importants és que això pugui

0: de qualsevol manera. I han sortit moltes d'elles de la gent que estimava Molins de Rei. Llavors, si es coneix, tu pots arribar a estimar el poble on vius. Si no, estàs vivint en un lloc que hi ha edificis, però no estàs realment vivint d'una forma...
1: L'essència de la ciutat, del lloc.
0: L'essència. Això només és coneixent-ho. I llavors pensem que el patrimoni és una de les formes. I ens agradaria molt poder arribar als nouvinguts, a pesar de que, com que moltes vegades fan la vida entre ells, no hi arriben. Sí, no sabem com arribar-hi.
1: Aquests nuclis tancats que es creen,
0: però,
1: que són dolents.
0: Però, a pesar de que Molins de Rei té la sort de que, a través de les associacions, hi ha bastanta gent que ha arribat a integrar-se, però vaja, aniria bé que a més s'integrés i coneixés no solament aquell punt on s'ha integrat, sinó d'una forma molt més àmplia, l'essència realment del poble. El poble no és un poble qualsevol, no va néixer com els altres d'un senyor feudal. Nosaltres va néixer perquè el senyor rei va decidir fer un canal aquí i posar uns molins fariners aquí. I d'aquí ha vingut tot.
1: Els molins del rei. Bueno, parlant del rei, ara escoltarem una cançó dedicada a l'emperador.
0: Sí, perdona. Quan dic rei, la gent a vegades pensa que parlen d'un rei d'ara. No, estem parlant de l'any 1100 i pico, eh?
1: Sí, que no és el que... No és el d'ara, ni...
0: No, o sigui, a vegades és que es fa la confusió per al rei. Hi ha gent que em deia Molins de Rei, per què es diu Molins? Es diu Molins de Rei perquè el rei va fer uns molins.
1: Que jo pensava que aquests molins eren aquests molins de vent.
0: No.
1: I deia, molins... hauria d'haver una a l'entrada del poble, un molí de vent.
0: Molins fariners. De totes formes... Ah, per cert, el tot, que ara s'està acabant ja, perquè ara està a punt de sortir l'altre, precisament parlo del predi Requesens. Amb el predi Requesens es pot entendre molta part del Molins de Reis, segona part.
1: Sí, un altre dia que vinguis, l'any que ve tornarem a fer programa, espero, i podem parlar d'alguns d'aquests escrits que tu has fet al tot. Jo n'he llegit molts i m'han agradat, dels camins, de la carretera, de la Riera de Vallvidrera. Ara ja, quan que hem parlat del rei, escoltem la cançó de l'emperador, que en Barba em va demanar que li digués una cançó al Palau, quan encara no era el Museu del Renaixement. Això fa 10 o 15 anys, escoltem-la. És una mica amb to d'humor, eh? I moltes gràcies per haver vingut. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquesta tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí. L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar de nou a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estart i on el SEM ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I els bombers han rebut una trentena d'avisos relacionats amb l'episodi de pluges d'aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu Occidental entre les 6 i les 8 de la tarda. La majoria de comunicacions han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. Alhora, el telèfon d'emergència 112 ha atès en les últimes hores 56 trucades relacionades amb aquest temporal, especialment del Pallars Jussà, la Selva, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. A causa d'aquestes tempestes, a hores d'ara tallades la carretera C-13 tant a Guingueta d'Àneu com a Llavorsí i la C-14-12B a Isona. A Rodalies, la circulació de trens de l'RU i l'RGU entre Blanes i Pineda de Mar s'ha reprès després d'estar suspès aquesta tarda durant més de dues hores, en aquest cas a causa d'un incendi proper a les vies. Canviem de tema. Elaborat per la Diputació de Barcelona, el poble de les Cabanyes, a l'Alt Penedès, ja disposa del seu mapa de patrimoni cultural que recull un total de 70 elements. Ens ho explica des de Canal Vino, l'Erdolà, Raimon de Cara.
2: El patrimoni immoble és el grup més nombrós de l'inventari, amb un 44% del total. El segueixen el patrimoni material amb un 23%, el patrimoni immoble i el patrimoni documental amb un 16%, respectivament, i el patrimoni natural amb un element que representa l'1%. Inclou el celler cooperatiu, obra de l'arquitecte César Martínez, i la comanda de Sant Valentí, que constitueix un nexe entre diferents períodes històrics, des de l'època romana fins a la contemporània. El conjunt aplega elements de gran interès, com l'església de Sant Valentí, les pintures murals romàniques, els mosaics romans i les tombes, així com les restes d'una vila romana conservades al subsol. El mapa també posa en relleu la vinculació de les Cabanyes amb la figura del bisbe Josep Torres i Bages, fill del municipi i promotor de l'església parroquial.
1: I en els esports, el Barça s'ha imposat fa només uns minuts per 1-0 al Nottingham Forest, al primer dels dos partits del triangular Friuli-Venècia-Giulia Cup, que s'està jugant a Udine, a Itàlia, amb un gol de penal de Rafinha. Els blaugranes jugaran ara el títol davant l'Udinese. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Les nits de divendres i Cat Party.

iCat Party. Ja és cap de setmana a iCat.